A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

0: Aquest ha estat un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Lletra Ferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

He anat a caminar pel camp fins a Son Bou i he vist els trencs solcant l'enfront de Llucalquelva. Sota un cel generós, perfumat de llentrisca, les figueres lliuraven en terra els seus fruits. Pel barranc verd d'Esbec entre ses canacies, Son Boter dava un mar d'un profund blau turquesa. Desterrades les aus, orfe d'antigues dunes, jo em pensava gelós que el paisatge era nostre. Dins les xíquies la gent llença llaunes i fems. Ara em tanc en la nit de sarrocassa i cant amb amor tot allò que perviu d'aquesta illa explotada que estim amb dolor de fill pària. Ja no hi ha vells marins als penyals de Fornells. S'omplen totes les cales de bars i de murs. La llum grega estanyeix de renous asfaltats. L'idioma en què escric no l'entenen ni els morts.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Si pensam en les fronteres que habitam, el primer que mos ven al cap és la frontera entre el nostre espai i l'espai dels altres. És propi i és col·lectiu. La porta de casa és la frontera que mos separa del nostre poble o la nostra ciutat, però també és a partir de on se creen espais comuns. Per això mos han demanat com són les cases de les Illes Balears i també com configuram les ciutats i pobles d'aquesta terra.
2: Per fer-ho, hem conversat amb la Cristina Llorente, d'Arquitectiva. És una plataforma d'arquitectes que fa feina per transformar la relació entre els ciutadans i el seu entorn a través de l'educació, la participació ciutadana i la intervenció urbana. I la primera pregunta que li hem fet ha estat sobre la frontera entre l'espai públic i el privat.

0: Jo crec que per definir la frontera entre públic i privat, primer hem de detallar molt bé, analitzar molt bé què és públic i què és privat, o què ha estat, què ha simbolitzat històricament allò públic i allò privat. I bàsicament m'agradaria fer-ho des d'una perspectiva de gènere. Si anem fins a la revolució industrial, que és en el moment on s'ensata amb més força la dicotomia entre públic i privat, veiem com els homes queden relegats a l'espai públic, que se considera més perillós, més insegur, i les dones queden relegades a l'espai domèstic o privat, i per tant, invisible. Val? Per tant, partint d'aquí, se genera una forta frontera entre allò públic i allò privat que correspondria també entre l'espai exterior, diguem, i l'espai interior o domèstic.
1: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lit EK el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia.
1: Vale.
0: Bon alegria.
1: Bon dia, tota hora.
0: Bé, ara, avui m'has agafat desprevingut. Bé, avui a Llenguntapres volia xerrar-vos una mica sobre la composicionalitat de la llengua estàndard.
1: Has dit una paraula tan llarga que m'he perdut.
0: Sí, no, m'he hagut de concentrar molt, no pensis.
2: Composicionalitat.
1: Sí. Això ho dius cada dia, o no?
0: No, però l'hauria de practicar més, però després venc aquí i m'acosta.
3: És un embarbussament
0: i a
3: tota sola.
0: No, però això, és a dir, en principi el català és una... o l'estàndard de la llengua catalana, en principi és composicional, que vol dir que agafa trets de diferents dialectes, és a dir, que no es basa només en un dialecte, sinó que agafa coses de tots. Això, des de Menorca, moltes vegades ho posam en dubte, perquè dèiem, ostres, però si l'estàndard és barceloní, i no,
2: i no
0: en principi no és així. No és així i
3: si per... robam per tot.
2: Tot aquestes tones les de el que xerren Fornells.
1: Seria una mescla interessant, no? El que xerra Fornells durant tot l'any.
0: El que es parla. El que es parla a Fornells. Es parla així a Fornells.
3: És hivern, no es xerra.
2: És hivern, no es xerra.
1: És hivern, no es xerra. És hivern, d'en fora.
0: Web és forneller, no?
1: Sí. Web no.
0: Clar, això perquè cursam, perquè web és massa llarg, tu.
2: Web és massa llarg.
0: No, a veure, si és exactament igual si xerram, si en tot el que us estic intentant dir, vull dir que és exactament igual xerrar d'una ensalada de lletuga que d'una amanida d'enciam, d'acord? Totes les paraules que dic són correctes, són en els diccionaris, tema és que sí que és recomanable que no mesclem, especialment en segons quins contextos més formals, d'acord? Però és a dir, una ensalada de lletuga és perfectament correcta i perfecta. No fa falta que m'ho neguem a la manida d'enciam, d'acord?
2: És molt saludable.
0: I sí, no, avui duc a més, duc uns quants de...
3: Per les gallines.
2: Ara, toma.
0: Duc unes quantes coses saludables avui, eh? Perquè no, perquè jo la paraula que més m'encanta per diversitat de l'estàndard, perquè, clar, totes les paraules que us diré ara són totes en el diccionari i en aquest cas, ara, per exemple, hi ha 6 maneres de dir tomàtic en el diccionari, d'acord? És a dir, l'entrada principal seria...
2: Ai.
0: Tomàquet. Però també tenim tomaca.
2: Tomaca.
0: Tomata. Tomàtec. Tomàtic. I tomàtiga.
2: Tomàtica, adéu, quina tomàtica.
0: Clar.
2: Com el club suportes del tomàtic, jo pensava, allò s'ha de ser una conya per qualcú, però aquí no em vos arriba, perquè clar, tomàtica és l'1.
0: Clar, aquestes formes són
2: tomàtic
0: totes...
2: Tomàtic és automàtic, tomàquet,
0: clar,
2: automàtic.
0: Era un tomàquet.
1: A Mercadal es diu automàtic.
2: Exacte, millor també.
1: Millor també.
2: Però a Barcelona ho fan TV3, no? De tomàtic, de tomàquet.
0: No.
2: No, jo pensava mai en això, no pensava res.
4: Hòstia,
2: no.
1: Com és que li deien tomàtic?
0: Per tomàtic automàtic. Perquè era un contestador automàtic.
2: Clar,
0: que era un tomàtic. Que era un tomàquet automàtic.
4: Hòstia, és que veus conspiracions.
1: I ells sabien que aquí ho dèiem tomàtic, nosaltres?
0: No, però de tant en tant vaig descobrir gent que quan ho va cebre se li van creuar a mi el cable.
2: És que ja em va passar això. No, era un tomàtic. Tomàtic, el supertres, que boig.
1: Nosaltres menjant tomàtic,
2: clar,
1: tot s'estiu.
0: I tot i així no hi ha totes les formes que se diuen, perquè, per exemple, a l'Alguer diuen pomata.
2: Pomata.
0: Sí, en vez de tomata diuen pomata. O a zones de Mallorca, que xerren de domàtiga.
1: Domàtiga.
0: Domàtiga.
1: Do o du.
0: Exacte.
1: Cada un diu com vol.
0: Exacte. Però sí, tenim 6 formes normatives de xerrar de tomàtic. Igualment, per exemple, per dir bastanaga tenim 4 formes que són normatives, que són pastanaga, bastanaga, carrota o safanòria.
1: Safanòria a València, no?
0: Exactament.
1: Alacant, pot ser, no?
2: Que bona.
4: Carrota, sí.
0: pel sud, exacte.
1: Alacant, és a dir... per allà, Cosentaina i coses d'aquestes.
0: Bé, al sud empren la Fenòria, exacte, ja tocant a Múrcia. De fet, al Carxe, la zona murciana, fan servir la Fenòria, d'acord? En canvi, Carrota és d'influència més francesa i sempre ja més cap al nord, d'acord? A Perpinyà i qualque petita zona ja de la Catalunya sud, no? Que també... Que
2: la
0: també
2: carota,
0: arriba,
2: la carota.
0: Carota. Carota. Clar, penseu que Perpinyà la R no la fan com nosaltres, la fan G.
4: Aquesta l'hauríem d'adoptar, no?
0: Carota.
2: Sí, ja t'estàs tardant.
0: D'acord. També tenim quatre formes per xerrar de patates, d'acord? Tenim patates, tenim pataques, tenim trumfes i tenim creïlles.
2: Quina gràcia.
0: D'acord, la mateixa paraula, tenim quatre formes, totes són normatives, totes, però clar, no mesclem, no me poseu sa de Perpinyà, sa de València, sa nostra, no feguem batibulls, però qualsevol de les quatre formes són perfectament correctes, d'acord? Nosaltres, amb un perfecte magonès, diríem tomàtic, diríem bastanaga i diríem patates, d'acord? Uh-huh. Igualment us passa quatre formes més amb espada moldo, d'acord? També la geminada no és correcta.
1: Mallo.
0: Mallo. Però en mot la, mot ya, mot lu i mot yu sí que sonen al diccionari.
2: Mot lu.
0: Mot amb bo final, eh? Uh-huh. Amb bo final. Mot lu, mot lu i mot yu. D'acord? Wow. Igual que també tenim batla amb TL o TL, no? Dues L's.
2: Es balla,
0: tant, però segurament aquí a Menorca dubtam bastant de si escriure batla amb TL o dues L's després, eh?
1: Sí, s'ha de pensar qualque vegada, jo.
0: Idò, pots triar perquè tot està permès.
1: Quina és la que més t'agrada, tu, de les dues?
0: Jo som més partidari de dues L's. Però darrerament ho estic veient més escrit amb una. Uh-huh. D'acord? Així que tal vegada...
4: Es balla
0: falta,
4: sempre en dues.
0: Tampoc fa falta insistir molt. O sigui. Okay.
4: Es balla sempre en dues L's.
0: Sempre en dues L's.
4: Per importància.
0: Ah, no, com més n'hi posis,
2: com més...
0: Com
2: més L's, millor.
1: Com més L's,
0: si,
1: més importants.
0: Si es balla, com més n'hi posis...
1: Això m'ho va quedar clar al capítol anterior, que com més L's, més important.
0: Mira, també tenim... clar... Nosaltres de moltes vegades deim pato, i dius pato no és en el diccionari, d'acord? Però en canvi aquí sempre havíem fet ànades, d'acord? Mm-hmm. I ànada, ànera, ànec i ànet també són en el diccionari, d'acord? Ah. És a dir, només n'hem d'evitar una, pato. Totes les altres són bones.
4: Pato Aventures.
0: D'acord? Això...
1: I Paco? Sí, no? Paco, sí.
0: Paco, sí.
1: Pato, Paco.
2: Paco.
0: Pac. Paco,
2: opac.
0: Paco, que xisco, també.
2: Xisco.
0: I xec.
1: I xec. I xec.
4: No, Paco, era mon pare.
2: A tu era Paco. Paquillo.
1: Des de partir d'ara ets en Paco.
4: En Paco.
1: En Paco de la ràdio.
2: Paco de Ràdio Far.
0: Però bé, després, com sabeu, com us dic, pato, també, no és només a Menorca que deim bastant pato, també és País Valencià, majoritàriament també ho fan servir. A la Catalunya Nord, en canvi, la forma no normativa que fan servir és canard. També per influència del francès. D'acord?
1: Que influenciables. Jo trobo que allò d'Anner ho hem de recuperar. Eh?
0: Sí, jo crec que sí.
1: És molt polit.
0: Jo em record molt una vegada que la meva germana li deia a la neboda quan era petita, mira, pato, i dic, ostres, di Diana. I la meva germana m'ha dit, no, que nosaltres sempre hem dit pato. I va aparèixer sàvia i diu, no, nosaltres sempre havíem dit Anneres. I...
1: Això és una lliçó de vida.
2: Toma.
0: Sí, sí, jo em va a marcar. Jo
2: quina
0: bella escena.
2: I... Què passa?
0: I qui diu aquestes coses diu moltes altres. Com sabeu, nosaltres deim fiet i ho escrivim en dues L's també, fillet, però també, a part de fiet, també és correcte dir nen, dir nin, dir boix, dir xic, dir xiquet i dir infant. D'acord? I totes són perfectament correctes, normatives, estàndard i totes les etiquetes que hi vulgueu posar. El mateix m'ho passa...
1: Lo d'infant va bé perquè així no la cagues.
0: Ets l'única que no té doble forma, de forma per masculí i per femení, i per tant t'agrada bastant perquè així no has de distingir
1: dels
0: infants i les infantes. I sí, clar, aquí te venen Sofies i...
2: Movides.
0: I companyia, i Helena, saps? I bé, no, això, també tenim el capvespre, que tant és capvespre com és tarda, com és vesprada, com és hora baixa. Igualment, el matís, que no és el mateix, el capvespre que és fosquet.
1: De totes maneres, bon dia. Tot el dia.
0: Bon dia, tot el dia.
2: No sé per què preu aquestes paraules.
0: Això ja ho hem après en altres programes. Tot el dia, bon dia.
2: Per el que vespre i vespre i hora baixa, hi ha una normativa o cada un fa el que vol?
0: Tarda, vesprada, hora baixa, cap vespre, és el mateix.
2: Ja.
0: El tema és...
2: Fosquet?
0: Quan comença a fer-se fosc. Si comença a fer-se fosc, el vespre... Ostres, el vespre m'assembla que és a partir de les 8. Però aquí m'ha...
2: A partir de les 8? Però si estiu, a partir de les 7?
1: No diguis hores, clar. No diguis hores, perquè les hores avui en dia i ara quan m'ho canviïn l'hora ja serà
2: que
1: quan...
2: l'han canviat el mes passat, eh?
1: Sí, però quan m'ho la deixen
0: m'ho la tornin a canviar, veuràs
1: m'ho la deixen fixa, ja no m'ho la tocaran més i m'ho faran un quadro, ja veuràs, i no seràs quadro de Mercè Morató, no. No, serà un altre quadro.
0: Però bé, igualment això, que a vegades sembla que per escriure en menorquí hem d'escriure amb l'article salat i no tenim mil maneres d'escriure en menorquí sense fer servir l'article salat, que és l'única cosa que sí que en un context formal no hauríem d'emprar. Per exemple, tenim usar, utilitzar, que ho emprem molt, i en canvi emprar, fer servir, són exactament normatius i no ho emprem gairebé mai, no? O treballar i fer feina, que també podríem dir que són sinònims dialectals, no? Per tant... Podem tirar des de formes que ens són més properes, que no hi ha absolutament cap problema i no fa falta passar...
4: Clar que sí.
2: Són complexes, clar que sí.
1: Clar que sí. Gràcies, Cisse. Venga. Per fer-me xerrar millor. No parlar, sinó xerrar millor.
2: Xerrar.
0: O ratllar. Bueno,
1: o ratllar.
0: Que parlar, sàvia meva també ho deia.
2: Parlar.
0: Parlar,
1: bueno, però així,
0: és per coses importants.
1: A veure, si avui adoptant... Ara... Si adoptant Ànnera, no me facis adoptar parlar. Vinga, tu, fil de setmana aquí.
5: Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és Saltraveu de sa Glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el sisè i darrer capítol d'aquest podcast. Abans d'explicar-vos res, volem fer una rectificació del fet memòria del capítol anterior. I és que vam dir que el darrer glosat d'en Bep Pipa el va fer amb en Xavi i n'Aurora i volíem afegir que aquell dia també hi havia en Juanjo Urfila. Una abraçada des d'aquí.
1: Dit això, ara sí. Començarem fent sobretaula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb ses convidades d'avui, na Conxa Joanola i na Lluïsa Cintes, assistents freqüents de diversos glosats amb qui mos aproximarem en es glosat menorquí des de sa vivència que té es públic com a part inseparable de ses dinàmiques, es discursos i l'humor en aquest art.
0: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran caran algunes batalletes desglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, en Nanis i Nedo preparen es necessari per anar a l'11è torneig de glosa des migjorn gran, per tal de conèixer quina experiència tenen les persones que hi participen, ja sigui organitzant, glosant, sonant, presentant o bé assistint-hi com a públic.
0: I per acabar el capítol, a centes darrer des programa, avui no ho farem en glosa, sinó que ho farem en prosa. Partim...
2: Saltraveu de sa Glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: En aquest programa comptarem cada capítol amb un col·laborador. I avui, en aquest primer capítol, mos acompanya un gran amic nostre. És el component d'un dels grans grups de referència menorquins en aquest àmbit, aquesta traginada. I mos acompanya n'Arturo Magur. Bon dia, Arturo, benvingut.
1: Molt bon dia, ben trobats.
0: És un honor que hagis accedit aquí a ser nosaltres, un dia com avui, en aquest programa inicial de relats i que pogués ser aquí. N'Arturo, com hem dit, va ser un membre destacat de Traginada, grup del qual tindrem ocasió de xerrar-ne més endavant, perquè és una referència ineludible, i en tot cas té una visió que mos ajudarà molt a entendre una època com els que vam viure aquí els inicis de la música folk. Ja han dit que xerrarem d'aquestes etiquetes, com més o menys l'entarem avui en dia, perquè és cert que antigament es parlaven dels grups folklòrics, d'aquells grups que s'encarregaven de formar part de trobades folklòriques amb vestits i mostres de balls i cançons, però tenien unes connotacions diferents.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

Cera d'estiu, torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius. Un viatge, una acampada, ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana, és nota serva salada. Amics, família i arrels, n'hi ha que bé per no fer res.

defensar que nosaltres som de Silla descostat. Part temàtic o accent maco, postal gratis pels col·legues. És guardar aquesta riquesa de llocs que us venen barat. S'alegria el nostre sou, esquifament o renou. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39.

0: què és aquesta?
1: Perdona, que ets de Ses Illes?
2: Sí, de Menorca.
1: Ah, Ses Illes, que maca. Jo tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
2: No ho conec, és que jo sóc de Menorca.
1: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
2: De Ló.
1: Ah, de Mó, que maco.
2: No, de Ló, està a mig de Silla.
1: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
2: Saps què? Que millor t'adoré a Montgofre, on hi ha unes bísties que no...

com els teus ulls. Cercava mil excuses per seguir xerrant amb tu. Em vaig xicar allà, jo no em vaig tenir valor. Però vaig sentir una cosa que fa temps que no sentia, que em fa un poc de cosa de dir. Que qualque gent

0: Tu creus que si un paisatge sonor no es reconeix com a paisatge sonor, és un paisatge sonor o és un objecte sonor?
1: Clar, perquè el tema és que cada vegada que cada cosa, no? Cada vegada que un paisatge sonor i cada vegada que un objecte sonor.
0: És que això, per exemple, si no se sap què és,

0: màquina, què és?
1: La respiració de màquina.
0: La respiració de la màquina. Els futuristes, no?
1: Com és que els futuristes eren feixistes?
0: No tots. Sobre la que fos una guerra feixista, però sobre la que no tenia res.
1: Qui?
0: Solo, un manifest futurista de l'Arcos Sorolls.
2: Que va morir a Tarragona, de fet.
1: Tarragona amb Esborrona.
2: Exiliat, clar.
1: No estava de vacances.
2: No estava de vacances, ja, però...

0: Podrían fe, ¿eh? Una ópera composada amb paisatges sonors de la casa.
1: Hosti, això estaria guapo.
0: Una
1: sí,
0: peça complexa, com
1: una peça
0: orquestrada.
1: Complexa, sí, sí, sí.
0: I la fem tota amb els sorolls de la casa.
1: Això ens fa la casa, vale.
0: I que sigui la casa.
1: Vale. Com un nou paisatge sonor.
0: Clar, o... però ja no seria un paisatge, perquè és, o és un paisatge fals. És un paisatge artificial. Paisatge sonor artificial.
1: Però és un paisatge sonor.
0: Sí?
1: Sí, clar.
0: Un paisatge sonor que està composat d'objectes sonors.
1: Ahà, clar, exacte.
0: Però l'has creat tu. Llavors no és realment un paisatge sonor. Perquè el paisatge sonor no és simplement gravar el so d'un paisatge.
1: Hòstia, no ho sé.
0: Ah, mira.
1: Perquè si escoltam la... la Symphony of Sirens...

0: inscripció de la Facultat de Belles Arts de València.
1: Sí, s'existeix. Té una referència.
2: Sí, té algú que s'ha de dir abans.
1: Sí, de Gramós, però Gramós és la resta. L'arsenico, un puix de rus, del futurisme rus, que se'n parla poc.
2: Mira que bé t'han declarat aquesta connexió sí. Entre futurisme, paisatge sonor i objecte sonor.
1: És la Marina Abramovic. Marina?
2: Abramovic?
1: Ah, no, aquest no. L'Arseni Abramov. Bueno, situem-nos, l'Arseni Abramov és un compositor rus, bueno, considerat de les avantguàrdies,
2: Any?
1: Ens situem a 1884, neix a Novosibirsk, no ho sabré llegir, perdó.
2: Jo crec que no ho sabré llegir, s'assembla tant al que has llegit com,
1: sí.
2: Com el que has llegit.
1: I mor el 1944 a la Rússia soviètica.
2: Aquest no és el que mor a Tarragona?
1: No, aquest és un altre. Estem dins dels mateixos anys, més o menys.
2: Uh-huh.
1: I bueno, aquest era
2: un xulo.
1: Un xulo.
2: Qui era aquest? Un futurista rus?
1: Sí.
2: Que va fer una sinfonia amb sons? De l'art?
1: Sí, ell es va inventar una cosa que es diu Graphic Sonic Art.
2: I què és el Graphic Sonic Art?
1: Produced by drawing directly onto the optical soundtrack or film and an ultra-chromatic 48-tone microtonal system presented in his thesis... Espera, no.
2: Però parla en anglès, vinga.
1: Sí, sí.
2: Que això és ràdios per cultura.
1: Sí, sí, no, és que aquí...
2: No, Radio Fama.
1: Sí, sí, està, com paraules complicades. Bueno, anem a dir que vam entrar un sistema gràfic, de notació gràfica...
2: Per escriure música,
1: sí. Uh-huh. Però no només això, sinó que servia aquest sistema gràfic, servia per després poder-se llegir en aparells electrònics, diguéssim. Era un poc el que va semblant a el que va fer una Daphne Oram, potser.
2: Ah,
1: més o menys, més o menys. No sé si aquest senyor va arribar a posar en pràctica això, però...
2: La Daphne Oram, de quina
1: any era, aquest? Hòstia, la Daphne Oram també estem els mateixos anys. Tots els locos aquests estan allà... Oram, Sam. La Daphne Oram és més moderna, me sembla, no? Sí, bueno, sí.
2: La Daphne Oram de quin any és, doncs?
1: És el 25 i mor el 2003, o sigui, està bé, no sé. Però bueno, vull dir que estem, diguem, en el centre del naixement de l'electrònica o de... Com ho pugui dir? Aquest senyor tenia amistat amb en Theremin, amb en León Theremin.
2: Tots els friquis els coneixien.
1: Tots els friquis a la URSS els coneixien.
2: Ai, se m'oblidava que el Theremin també era...
1: Rus, sí. Sí, molt d'avenços d'aquests electrònics ens venien de Rússia, sí, és veritat. Sí, molts instruments inventats així... Molts érem per... Un altre rus, potser. Bé, el que s'ha de fer de bona, diguéssim, de... La Unió Soviètica, no? Diguéssim així.
2: Necessitaria bé poder saber com la revolució soviètica i com la cultura d'aquella època... Anem a dir com els punts en comú, no?, que travessen tant aquesta, el desenvolupament d'aquest tipus d'art en aquell moment, en aquell lloc concret, i els altres aconteixements sociohistòrics.
1: Sí.
2: M'encanta, m'encanta.
1: Sí, clar, aquí ens entraríem ja dins un tema musicològic interessant, sí.
2: Història,
1: però, clar, estem dins.
2: Història de l'arte.
1: Estem
2: Penes,
1: dins
2: com
1: el primer govern de Lenin i el posterior conflicte de Stalin i tota la pena aquesta. Bé, ja està, perquè Stalin va aguantar quasi fins al final de la Unió Soviètica. Sí, no, però és interessant, no com a... Perquè, clar, ja deixant de banda els canvis polítics i tal això, també els avenços científics, no? Clar, la Unió Soviètica, la Guerra Freda es caracteritza per una cosa, que és la de... Bueno, la famosa carrera a la Lluna, no?, que diu tothom.

0: Dic, hi havia molt posat en, a part de en instrumental bèl·lic també. Vull dir que hi havia molt avanç en tecnologia, no només d'aparells, sinó d'investigació.
1: Potser hi havia també molta esperança, no, posar en la tecnologia.
0: Hi havia una esperança molt... Sí. Hi havia molta esperança posada en la tecnologia, que això es veu... És interessant fer una comparació entre el segle XX i XXI com el canvi de paradigma de la tecnologia en un àmbit i un altre. Mm. Bueno, i això, aquest senyor... Bueno, aquest senyor, en el 1922, estem xerrant d'en Abramov. El seny.
1: Abramov.
0: Oh my god.
1: Què?
0: One of his first acts was to ask Vladimir Lenin if he could burn all the pianos in Russia.

0: Aqui.
1: Tá vendo, ó.
0: E você pode ter culture minister for the people's commissariat for education.
2: Porque eu era más
0: perra, no sé qué. Ah, bueno, no sé. Una performance muy tocha. No sé.
2: It's giving Dalí vibes.
0: Sí, sí, no, un poquet. I el 9 de novembre de 1922, de cinquè aniversari de la Revolució d'Octubre, ell va, diguéssim, muntar un espectacle, una gran performance, per dir-ho d'alguna manera, que és coneguda avui en dia per la Sinfonia dels Sirenes, la Sinfonia dels Sirenes. O Sinfonia Gutkov. Sinfonia Gutkov. Gutkov. Que és, diguéssim, l'obra més... bueno, per el que es recorda el compositor aquest, diguéssim. No sé si hi ha molta més obra, tampoc. Era més un... Sí, pot ser més que un d'això. Bueno, es va estrenar a Bakú, a Ciutat de Rússia, crec. A Rússia, Bakú, sí, no?
2: Datos, queremos datos. Datos comprovados.
0: I aquest senyor ho va dirigir, com si fos una orquestra tot, ara us explicaré com funciona. Des de dalt de tot d'unes estaulades, amb unes banderes, perquè el poguéssim veure, faguéssim senyals de maniobres.
2: Qué bueno, ¿no? Es un momento en que nunca habíamos pensado, o tal vez sí. Nadie algo hubiera pensado, pero la coincidencia entre el que dirige el tráfico en la pista de aterrizaje y el director de orquesta.
0: I el director de orquestra, exacte, això mateix. I la peça aquesta estava composta per... Navy ship sirens, o sigui, sones de vaixell, sirenes de vaixell, whistles, bass, and car horns, factory sirens, cannons, the foghorns of the entire Soviet flotilla, in the Caspian Sea, que això m'assembla, perquè és buenísimo, o sigui, sea, m'encanta. Flotilla.
2: The horns of the entire
0: Soviet flotilla in the Caspian Sea.
2: Vaya nombre, tío.
0: Artilleria, canons, això mateix, ja ho he dit, canons, machine guns...
2: Machine gun Z.
0: D'això com es diu, aeroplanes d'aquests, no, no, com es diuen? Hydroplanes...
2: Aeroaviones, concepto revolucionario.
0: Hidroaviones. Hidroplanes, bueno, com es digui, és igual.
2: Hidroplanes.
0: En renderings of the... Ah, bueno, sí, després... de sa... una banda...
2: Una banda.
0: I cor de proporcions... bueno, ja podeu imaginar.
2: Soviètiques.
0: Soviètiques, bàsicament, de ser constructivisme a estado bestia. I cantant internacional, la marsellesa i Barça Bianca. Aquesta no la conec, però bueno.
2: Que locura, tinc que ho entri.
0: Sí, sí, no, és... The performance also featured the magistral instrument invented by Abramov, which consisted of 50 steam whistles attached to pipes. Oh my god! Oh my god! Which could be operated independently like the keys of a piano. Oh my god, això és una locureta. Aquest cas no el coneixia. La sinfonia de set sirenes, això... bueno, és aquesta locura, diguéssim, com molt bèstia, no? Com crear una obra quasi en tota una ciutat, no? Per dir-ho d'alguna manera, és com... És com la composició... Això jo considero una obra noise, això.
2: Perquè dale!
0: Dale! No, perquè, clar, és composar amb el soroll.
2: Ja, però és que
0: havia molt nivell.
2: Però què és el soroll i què és la música? O sigui, llavors, un paisatge sonor també és una peça de noise.

0: Ràdio Far amb el Dia Mundial de la Ràdio. Coneix les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
1: Bueno, pues com que anècdota guapa que he tingut a partir de participar en Ràdio Far, a part d'òbviament pues, per ser part d'aquest retorn dels màners i de retorn també de fil de ferro, de que a partir de l'entrevista que els vaig fer s'engresquessin a tornar a partir, i això sempre serà molt, molt xulo i un dels orgulls més guais de fer el programa amb aquestes. També hi ha hagut alguna de divertida, certa entrevista, pues, cert grup, pues, encara estaven picats entre ells, i un dels membres pues, va dir la seva història, i un altre membre pues, me va escriure un mail quilomètric on me rebatia tot, i me deia que són els dos, que si tal, que si tu ets un mal periodista, que si tu tal, bé. Res, no passa res, vull dir que es mantingui son animat, no fa falta dir qui són, però vaig riure molt amb aquest mail. La veritat és que van fotre uns bons riures la gent de Ràdio Far amb aquestes coses, aquestes barades entre grups que es veu que anys després encara

seguien, però bueno, coses, tonterietes gracioses i coses molt, molt polides hem tingut amb maquetes, amb Radio Far, amb Porquetjades també, i amb altres programes que han participat. I res, visca la ràdio, visca Radio Far, i escoltar Radio Far, que sereu millors persones. Vinga, vamos!

Sobre la mà qui allunya de l'Àfrica abraçada les catalanes costes, mirant vers el llevant, Menorca, com balona monstruosa encadenada o com vaixell de pedra, se mostra el navegant.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Moments de Glòria, de Moix, del disc Resultats Immediats, 2012.

Sembla que el vent avui bufa més fort. La pluja fina banya el negre asfalt. Emmirallant les ombres de l'entorn. A la costa corbada

Les canyes braves fiblen allà al fons. A la colar sega dormida arriba el sol. Les fues mortes cauen lentament. Geuen al fang vençudes del seu temps. No hi ha un destí que es trobi més a prop. Deixa't endur i segues cap a l'hivern. Quan sents que tot canvia lentament i saps que tot retorna.

0: Sembla clar que a la societat actual s'ha imposat la moda de simplificar la realitat. Ja no és només un fet de titulars cridaners. Es pot constatar veient algunes tertúlies televisives o mirant la premsa i les xarxes socials. No pareix ser casual.
1: Època de muda. Capítol 21. Dilemes falsos.
0: Una de les tècniques que s'usen, amb prou èxit a jutjar pels resultats electorals d'alguns països, és l'anomenada fal·làcia del fals dilema. Es tracta de fer veure que la realitat es redueix a dues opcions, que solen ser irreconciliables.
2: Ready. Fight.
0: Pel que sigui, aquesta lògica simplista, cunyadista, habitual de barra de bar, s'està estenent en molts altres àmbits. O acceptes la massificació turística o ets turismofòbic. O estàs d'acord amb que s'arrasi amb tota la vegetació dels torrents o estàs a favor de les inundacions. O acceptes la destrucció ambiental o estàs en contra del progrés. Consignes que semblaven caduques i pròpies de temps passats ressorgeixen de les cendres, com aferrant-se a un suposat sentit comú que, si s'analitza amb un mínim de profunditat, acostuma a trontollar. El mes de gener és un dels mesos més freds de l'any al nostre hemisferi. En els dies de baixes temperatures i tramuntana, que caracteritzen les primeries de l'any, tendim a apropar-nos a les fonts d'escalfor per combatre la pèrdua de calor. Com més a prop, millor. Les persones que recordin les lliçons sobre els moviments del planeta podran rememorar que la Terra gira sobre si mateixa i també al voltant del Sol. En aquest darrer cas, ho fa en forma d'elipsi, de manera que hi ha un moment de l'any que ens trobem més a prop de l'estrella i en un altre molt més a fora. Però en aquesta ocasió el fred ens arriba quan estem més propers a l'astre, ara, al gener. Mentre que el juliol estem molt més llunyans, com a 5 milions de quilòmetres més de distància, i en canvi patim calor. I és que les estacions no venen marcades respecte de la distància, sinó que depenen de la inclinació en què ens arriben els rajos solars. O sigui que aplicar la lògica de la distància sense tenir present que l'eix de la Terra està tombat uns 23 graus és probable que ens condueixi a unes conclusions errònies, perquè no estem tenint en compte tots els factors principals. Demanar que es redueixi la turistificació excessiva de l'estiu pot revertir a favor del benestar de la població resident i dels valors ambientals de l'illa, però també de la pròpia indústria turística. Està reconegut que el turisme és una de les activitats que es pot fagocitar a si mateixa. Mantenir la vegetació de ribera dels torrents permet frenar la velocitat de l'aigua i, per tant, la seva capacitat de fer mal. Es conserva la biodiversitat i es protegeix la terra fèrtil dels costats. Els indrets que treballen sobre resultats i no sobre creences s'estan revegetant als costats dels rius i els torrents. Pretendre mantenir el progrés sobre la base de la destrucció ambiental és un camí al precipici. Els nanoplàstics ja són a la llet materna i els herbicides ja surten en els pous d'abastiment públic. Els falsos dilemes són una plaga del món actual, igual que alguns oxímorons, com per exemple el creixement sostenible, tan en boca d'alguns dirigents.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

so de sirenes negra nit, tot el carrer s'aixeca. Venen el túnel amagats com una cama seca, tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fietes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Duran, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya, fora ciència i sa paciència. Aquí sa història l'escriu només qui guanya, però infinit respecte a aquella mestra amb poques eines que va tornar a mostrar

0: Radio Far. Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
1: Si fer calç era feina d'homes, emprar la calç per fer morters i revestiments era feina d'homes, la feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils s'allogaven altres dones, altres cases, per anar a encalar. I així se traien un sobresou que pues, ajudava l'economia familiar. Dic que era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Bep Taverner, emblanquinador d'ofici.
2: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
3: I ma mare anava a fer feina d'emblancar, emblancar mig poble de Ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tothom es donava el seu aire, sí.
2: Jo no sé, en els pobles supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, sal de cocó.

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mar. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador de gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mar. Però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites cavitats naturals que trobam a la penya viva del litoral, principalment en el migjorn de Menorca, a les zones de poca altura. Avui en dia encara hi ha gent que manté la tradició i replega aquesta sal per autoconsum. Una activitat que ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Després dels temporals, els cocons queden plens d'aigua. A finals de juny podem fer les primeres cuides de sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podran recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal dels fons ni gratar el cocó amb les mans o amb objectes sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en els fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta en recollit la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar, per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés. Bé, la pròxima vegada que passegeu per de vora la mà i vegeu un cocó ple d'aigua, penseu que amb el temps hi podran néixer cristalls de sal. Un petit miracle que la mà, el sol i el vent, repeteixen cada estiu a les nostres costes.

0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, anem a tota velocitat, ben vestit.
2: Suqui Sopes, 2022. Mai m'apens, amics. Matraques capell.

0: Gràcies.
1: Moltes gràcies. Molt bona nit.
0: Gràcies a tots. Moltes gràcies. Moltes gràcies.
2: Jo, que sóc també grec i voldria trescar com un fauna les illes fulgents de l'Egeu, canta els llocs seculars que vaig veure del Lot i dic: cal emporter, Macaret, el que ho fa. Trabaluja, Son Bou, Serenal d'en Castell. Cant, i escric amb amor el nom de boscos purs on jugàvem feliços a guerra els amics i on anàvem ma mare a cercar esclata-sangs. Salzinada en Salort, Sartigueta, Llucaig, la Cucanya, ses Rambes, Miniatzau, el Coig. Vaig recórrer amb mon pare els camps de l'illa just quan tenia 9 anys i era immens l'horitzó. Entre cants que encalçaven lladrant secs conills, vinia guarda, es banyul, tordonell, sabobal. Ho record mentre escric abocat a un futur estranger encimentat de forrents i de bars. Els paisatges d'infància no existiran més. Aquell món que somí s'ha acabat i ja és mort. No vull viure per planya cap temps esfondrat. Serà un vers de revolta el meu verd testament.

jo ja ho sé. En el 409 i en el 2000 també, que sempre hi ha hagut lladres maquiavèlics i amargats, desastres i estafats, i algú

tots barrejats com una sopa i com una tropa, tots uniformats. Avui ja no és cap problema ser recte o ser traïdor. Ignorant, savi, lladre, generós o estafador.

Que sigui metge, pixarreixa, rei de bastos, cara d'ora o polissó. És falta de respecte, és un insult a la raó. Qualsevol és un mec, qualsevol un senyor, mesclat amb Stravinsky, va Sant Jordi la Cocó. Capone i Napoleó, Carnera i Sant Martí, exactament igual que la botiga fosca d'un drapaire, s'ha barrejat la vida i ferit.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Era un gran fi de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fi de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fi de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fi de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fi del món. És un gran fi del món. És un gran fi.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: I ara, per allà d'anècdotes, el tema de les cartes i paper i això, es va viure una crisi quan hi va haver la desaparició de la Unió Soviètica, que es va desmuntar. I clar, jo, jugadors d'allà, me demanaven que els enviés paper. I me demanava, i això que fa un fol, posava la jugada a un cantell perquè ell tingués el resto del fol per escriure altres coses. Perquè, i això era un senyor que era científic d'una universitat que me demanava, quan m'han vist la jugada, que s'obri paper per jo poder escriure la meva.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
3: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, sal de cocó.

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mar. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador de gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mar. Però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites cavitats naturals que trobam a la penya viva del litoral, principalment en els mitjors de Menorca, a les zones de poca altura. Avui en dia encara hi ha gent que manté la tradició i replega aquesta sal per autoconsum. Una activitat que ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Després dels temporals, els cocons queden plens d'aigua. A finals de juny podem fer les primeres cuides de sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podran recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal dels fons ni gratar el cocó amb les mans o amb objectes sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en els fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta hem recollit la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar. Per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés. Bé, la pròxima vegada que passegeu per de vora la mar i vegeu un cocó ple d'aigua, penseu que amb el temps hi podran néixer cristalls de sal. Un petit miracle que la mar, el sol i el vent, repeteixen cada estiu a les nostres costes.

0: Molt bon dia i alegria. Anem a començar un altre capítol d'aquesta nova temporada d'Escap de Fibló, ja la tercera temporada. I, com sempre, xerrarem de la música punca Menorca amb convidats d'extra, extra qualitat, com avui, que sí que tenim molta, molta qualitat, amb en Carlitos, de Ferreries. Carlos, com estàs?
1: Molt bones, molt bé, estem.
0: En Carlos, que tenim molt bona amistat, som bons amics i també tenia ganes de xerrar amb ell. En Carlos té molt de bagatge, val? Tens moltíssim de bagatge, però començarem pels inicis un poc. Val? Llavors, no sé, com comences a escoltar música, com comences a entrar dins aquest món de la música més punk, després no, que ha anat evolucionant cap a altres tipus de música, però bueno, un poc, què recordes tu dels inicis? Bueno, abans de començar a agafar un instrument.
1: A tocar, no? Vale, nosaltres, jo me'n record que en 13-14 anys amb els col·legues ja escoltaven Green Day, Offspring, i Nirvana i mogudes d'aquestes, però nosaltres el que ens va passar que a Ferreries hi havia un munt de concerts, un munt de grups, i allà va ser quan ens va començar a picar la de sona de, més de la música, de voler tocar i totes aquestes coses. No?
2: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

0: Estimades, en el capítol anterior vam poder estar conversant sobre memòria, sobre literatura de jo, sobre diaris i sobre un munt de temes que mos interessen i mos apassionen moltíssim. Vam estar amb en Marc Moll, ell és filòleg i ara mateix és professor de secundària i li apassiona aquest tema, absolutament. I avui seguim amb ell xerrant d'Una dona, un preciós llibre d'Annie Ernaux. Com estem, Marc? Bon dia.
1: Bon dia, estimades.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que, engalanades d'eritges i romaguers, romanen immòbils, veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferran fort el bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que sols així la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Bastants segles més tard van arribar els reis d'Occident. Us van dur sa religió i un déu omnipotent. Volien convertir els menorquins en espanyols.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

0: Benvinguts, amics. Amb aquest programa de Sagramola farem un recorregut per a algunes composicions de caire clàssic. Compositors menorquins, però, que han fet temes amb una línia compositiva i amb unes estructures musicals que en podríem anomenar clàssiques. Així com composaven Beethoven, Mozart o Mahler. I que són ben nostres, són els nostres clàssics i no ho fan gens malament, la veritat.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Nito, benvingut a Maquetes, en el podcast de música menorquina guapa, guapa de Radio Far. És un plaer tenir-te aquí amb nosaltres.
1: Bueno, el plaer és meu, eh? va ser una sorpresa que me volguessis fer una entrevista, per sort.
0: Bueno, ja de totes t'he contat, sí, que el perfil és més...
1: Perquè
0: és més rockero.
1: Exacte.
0: Però és el que te comentava, també, vull dir, des de... De segurament el primer concert que vaig anar jo antes d'anar a veure Iron Maiden o grups aquests va ser Pinyat de Pinyol en la festa de fi de curs de l'escola de mitjorn.
1: És un honor que hagin passat tanta gent per
0: les festes. És que no estan bé, és que són literalment tothom. Vull dir, poca gent d'UBA que no...
1: Hi ha qualque excepció.
0: Res, abans d'entrar en Pinyat de Pinyol, conta'm un poc els teus inicis. Quant és aquell moment que dius... No sé si m'hi vull dedicar, però jo el que m'agrada fer música, m'agrada la música. Hi ha qualque moment definitori així, o és una cosa que va entrar a poc a poc?
1: Bueno, la meva història com a música és molt llarga, perquè vaig començar a aprendre a tocar guitarra als 16 anys, que un company me va mostrar els acords i tal, i jo, per el meu compte, autodidacta, vaig anar... I sempre que trobava una partitura amb els acords i tal, jo m'hi posava una cançó que ja coneixia dels anys 60, del pop espanyol, per exemple.
0: Vale.
1: O
0: dels pop... Feixerat dels anys 60, de quan tu tenies...
1: No? Sí, jo, a veure... l'any 64... 66, per aquí.
0: Més o menys.
1: Més o manco. Va ser quan vaig començar a aprendre a tocar guitarra. I pels Reis me van dur una guitarra. I per Pasqua, al cap de 3 mesos, jo ja tenc una foto, jo tocant guitarra a una sortida de joves que va organitzar la parròquia de Ferreries, del Sant Àgueda, del Cera. Vull dir que en 3 mesos jo ja...
0: Ja estava sent bolus.
1: Havia après a tocar guitarra, tio.
0: És que tocar la guitarra és bastant fàcil. Jo sempre ho dic a la gent, quan venen allà, no, trobes tu? Sí, guitarra està bé, vull dir, fos els dits i...
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Gràcies, molt bona. Molt bona, molt bona, molt bona. Molt bona.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A vegades, com costa posar un punt i final? Ja sigui els que posen final a una història d'amor, a una amistat, o simplement a una novel·la que fa 3 anys que estem intentant acabar. Malgrat tot, també us dic que a vegades és millor un punt i final que no un punt i seguit, que no tens molt clar cap a on vas. I de seguríssim molt millor que aquells punts suspensius que mai tens molt clar què volen dir. Ni a la vida ni a la literatura. Va, que comencem la mà de contes aquí a Ràdio Far Menorca. Us narra n'Andrea Oyamburu. Quina història més bonica! Quina bellesa! Era el conte més guapo que mai s'havia escrit. A més, prest viatjaria a països ben enfora i es llegiria en moltíssims idiomes. Però de sobte va ocórrer un fet inesperat. En arribar a sa darrera paraula de sa darrera frase de sa darrer paràgraf, van notar que faltava una cosa. On s'haurà ficat? Sempre cridant l'atenció, es queixaven. I tots van començar a posar-se ben nerviosos. Què es podia fer? El punt i final havia desaparegut. I és que potser no ho sabeu, però el punt i final és un somiador. Sempre camina cercant finals alternatius i noves aventures abans d'acabar una història. I aquesta no era la primera vegada que s'escapava. No obstant, en aquesta ocasió, el punt i final havia anat massa lluny. Recorreré el món, va cridar mentre sortia de la pàgina. El punt final va rodar i rodar i rodar durant diversos dies fins a arribar a la plaça d'un poble. I allà, ben enmig, hi va trobar una carpa gegantesca de color vermell. I sota aquesta carpa hi havia malabaristes, pallassos, trapecistes i fins i tot un canó. Sí, sí, un canó. Era un lloc fantàstic, va pensar. Però de sobte, la seva curiositat li va jugar una mala passada i mentre es treia el cap pel canó, fium! Va sortir disparat com una bala fins a aterrar en un petit plat envoltat d'un suculent menjar. S'ha de dir que en aquell plat tot tenia una pinta excel·lent i feia una oloreta. De fet, s'hauria quedat allà, de no ser, perquè uns dits el van agafar i, sense importar que era un punt i no pas menjar, se'l van endur cap a les profunditats d'una boca. Ai, les meves dents! Es va escoltar. I amb una escopida i un aixem, el punt va sortir acomiadat, continuant el seu viatge i rodant i rodant i rodant, fins que de sobte va anar a parar a un camp verd i fresc. No em vindria pas malament una mica de descans després de tanta activitat. I aquí hi ha molta pau. Ai, quina tranquil·litat! Anava dient per si mateix aquell punt. Ei, què és això? Va exclamar. I tot d'una, un fort soroll, com una manada de cavalls al galop, li van treure de la seva letàrgia. Pum! D'una puntada, el punt i final va sortir disparat com una pilota fregant el travesser de la porteria del camp de futbol on estava jugant tota aquella mainada. I el viatge va continuar amb noves i estranyes situacions. Aquell punt va viure de tot. Va quedar atrapat entre el plomatge d'un esbart d'ocells, entre les potes d'uns cavalls que habitaven un estable. Hi havia vegades que el nostre protagonista escapava amb facilitat i d'altres que no tant. com el cop que va quedar enganxat en el vestit de la Martina, un vestit blanc tot ple de lunars. I els dies van anar passant i el petit punt ja estava un poc esgotat. No sabia quant temps portava donant voltes. On estava? S'havia perdut? Rodava i rodava, però no sabia cap a on. Fins que un bon matí va aparèixer en un lloc tan discret com silenciós. I amb cautela va recórrer cada pam del terreny i va explorar cada racó. S'ha de dir que va ser un passeig molt agradable. I al punt i final, a poc, es començava a sentir ben a gust. Quan el sol es va amagar, al punt i final va cercar un rancó on descansar. Va trobar un petit buit que semblava fet a mida per ell. I de sobte una veu va murmurar: «Ei, quina alegria veure't de nou!» I uns minuts més tard, al punt dormia satisfet. El seu viatge havia acabat i un vell conte, per fi, havia trobat el seu final. Que, per cert, ja us vaig dient que va ser un final ben rodó. El punt final, de Fran Pintadera.

Entreparats passam el temps i ens miram darrere els vidres mentre el rellotge va més lent. Ja no té preu

Entre parets conviu la soledat, amb el silenci del vençut, que la mirada del dolor se'n va tot sol cap al final. Ja no té preu una besada, ni una carícia flor de pell. La força dels que lluiten cada dia és el consol.

tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

un vent que susurrava. Alces cap que som aquí. Era un amic que plorava. Sa ternura se'l menjava des del cel que se subí. I es vedelí contemplava quanta gent l'enyorava, quanta gent per ell resava, quanta gent se l'estimava.

0: Mira Llentrisca.
1: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.
0: Comencem el 61 programa amb un duet molt especial, compost per la música menorquina Anna Ferrer i la investigadora i antropòloga Valeria Mata. Benvingudes.
2: Gràcies.
3: Bones tardes.
0: Anna Ferrer canta, compon i descompon cançons d'altres temps, cuida i espigola la cançó d'arrel popular desmitificant-la i fent-la universal. Així és com les seues músiques s'inspiren en la tradició, mentre evolucionen cap a sonoritats pròpies travessades per sintetitzadors. I Valeria Mata és investigadora i antropòloga social. La seva recerca aborda els vincles entre art i antropologia, el viatge i la cultura alimentària. Entre 2015 i 2019 va dirigir Mueve, una biblioteca itinerant de publicacions llatinoamericanes. És autora de Plagie, Copie, Manipule, Robe, Reescriba este libro, del 2018, i Todo lo que se mueve, el 2020.
4: Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: i benvinguts una vegada més a Relats, que és el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel. Ho fem, com sempre, des de l'estima, des del coneixement i des de l'escolta comentada de cançons. Sempre cal que convidat amb el qual puguem comentar aquestes cançons que normalment solen tenir un fil conductor. Avui ho fem des de la perspectiva de la poesia. I és que avui ens acostem a les cançons des d'un punt de vista no només musical, perquè la poesia ha tingut un paper cabdal, tant des d'un punt de vista històric, a que nostre, perquè estem xerrant moltes vegades d'una època de represa cultural en què posar en valor la cultura pròpia, la música popular pròpia, la cultura popular, també ha passat per la creació poètica. La veu dels poetes ha donat molt de valor en aquesta represa cultural. I per això avui tenim el gust de comptar nosaltres amb un dels grans poetes del panorama menorquí. Ell és en Pere Gomila. Bon dia, Pere.
1: Bon dia, Joan Carles, moltes gràcies.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Si ens centrem en el darrer aspecte, estem xerrant de la relació intrínseca de la música i de la poesia, que ha estat una cosa que més o manco sempre, d'alguna manera o no, han anat juntes. Si ens remuntam en els segles de l'època medieval, ens trobam que els trobadors eren aquelles persones que s'encarregaven de trobar, en català antic, trobar, vinculat al que el significat de l'occità significava escriure poesies, era compondre poemes, i eren poemes pensats per estar cantant. Llavors aquesta tradició cultural que ja mos ve de tant en fora d'alguna manera es continua.
1: Sí, evidentment és una tradició que ha continuat, tot i que l'hem de mirar un poc les distàncies, i tant d'època com culturals. La poesia trobaresca moltes vegades era pensada per estar cantada, la poesia escrita sobretot tant com ha anat passant el temps ha estat més difícil musicar-la, de fet, perquè és més complex tot, i

0: per tant, sí, hi ha hagut sempre aquesta combinació de poesia i música que ha estat molt productiva, de fet, i en general als poetes els ha anat bé perquè també ha significat la difusió de la poesia en un àmbit que moltes vegades no hi arriben.
1: Molt bé. Això també ha passat, és cert, a Menorca hi ha hagut poetes que han esdevingut claus per mèrits propis, perquè han estat llegits, però també perquè han estat musicats. Per tant, tenim grans poemes en grans musicacions que mos l'han donat a conèixer. Això es veu, per exemple, molt clar en poetes mallorquins, també. Recordem com Joan Alcover, que fa La Balanguera, o recordem Miquel Costa i Llobera, que fa Lupi de Formentor, que en grans musicacions escrites són poemes que de per si ja tenen una gran vàlua, un gran contingut poètic, però clar, La Balanguera és que ha esdevingut himne de Mallorca.
0: Exacte, i clar, hi ha poemes d'aquests que han arribat a tenir un simbolisme importantíssim, no? La Balanguera, el que dius, és esclar més, és cas més clar. Així tot, sense arribar a tant de poemes emblemàtics, sí, o de poemes musicats de manera tan emblemàtica, sí que en general ha representat un acostament de la poesia a públics que normalment no accedeixen en el llibre escrit. No? I jo crec que això ha ajudat molt a la difusió de determinats poetes. A Menorca, per exemple, un dels poetes que es va començar a musicar de prest, que no era pràcticament conegut, és en Comerçant Gomila, en la feina que va fer Maria Àngels Urnés, que el va donar a conèixer molt més que les possibilitats reals que hi havia en aquell temps, perquè el llibre tampoc no es trobava. No? I era un poeta que...
1: Tinguem en compte que Comerçant Gomila, per al públic, va ser un poeta maonès, però que va viure bona part de la seva vida, la majoria, diguem, d'anys, a Perpinyà.
0: Exacte, ell neix el 1905 i cap en, quan tenia una vintena i escaig d'anys se'n va viure a Perpinyà perquè la família ja hi havia emigrat, ell se li va morir a son pare i se'n va anar a viure a Perpinyà. A Menorca ell havia fet obra artística, obra plàstica, havia fet pintura, però comença a escriure a Perpinyà poesia i tota obra poètica la produeix a Perpinyà. I a més amb autoedicions que després no es van distribuir. Per tant, era molt difícil que es conegués.
1: El franquisme tampoc no posava facilitats per fer córrer llibres de poemes que vinguessin, que estiguessin publicats i editats d'aquesta manera a França. Llavors un poeta com Comerçant Gomila es fa conegut gràcies en bona part també a la musicació que fa en Maria Àngels Gornès. I aquest és un cas que a Menorca és molt clar. A fora han xerrat de Joan Alcover, de Miquel Costa i Llobera. En el cas català tenim poetes com Pere Quart, Salvà Papasseit, Miquel Martí Pol, Joan Maragall, Jacint Verdaguer, Ausias Mar, que ja n'hem xerrat, Salvador Espriu, són autors que tenen musicacions molt polides, i en el cas espanyol, Xerrant de Machado, Lorca, Cernuda, Miguel Hernández, vull dir que tots els pobles tenen els seus poetes que han acabat sent musicats. I això mos vincula un poc de ple, perquè qui mos escolti estigui acostumat a aquest programa que xerra de música tradicional, que té a veure, no? La música tradicional, que és una música que no té autor, o que com a mínim no el coneixem, i que s'ha transmès amb el llenguatge de la musicació dels poemes. I és perquè d'alguna manera els poetes també representen, o volen representar el poble, l'esperit del poble. I per això el llenguatge de la música popular acaba vestint aquests poetes.
0: Sí, aquests efectivament. És important pensar també que els poetes també veuen de la cultura, de la poesia, de la cultura popular. No? No tan sols amb els continguts, sinó també moltes vegades en la reproducció de formes que han estat molt productives en la poesia popular, per exemple, els romans, per exemple, estrofes amb una mètrica de set síl·labes, no? Septasíl·laba, que és, diguéssim, la mètrica més usada en la poesia popular, o poetes que directament s'inspiren en poesia popular, per exemple, a Menorca, Joan López, que té una obra molt diversa i molt que toca molt de temes, una part està clarament inspirada en la poesia popular.

0: podríem dir, per exemple, la generació del 27, García Lorca, per exemple, també té molta inspiració en poesia popular. No?
1: El cançoner aquell gitano,
0: exacte,
1: és un poc un font d'inspiració de molta de la poesia. Efectivament, la generació del 27 treballa un poc amb aquesta, amb aquesta línia. I per tant, la música d'arrel vesteix aquests poemes que a la vegada també han begut de la tradició. Aparentment són conceptes oposats, perquè la música que musica poesia és música d'autor, però trobam tot aquest tot aquest traspàs. Hem xerrat d'Anna Maria Àngels Gornès i hem xerrat d'en Gomer Singumila, i crec que és un bon moment per juntar aquestes dues realitats, perquè xerrant d'Anna Maria Àngels és una autora que sobretot comença amb la seva obra, primer de tot en part popular també, es dedica a refer algunes cançons tradicionals, però molt prest comença a musicar poemes que són de diferents autors i es fixa molt precisament en Gomer Singumila. I estem parlant que els primers discos seus, que són cap als anys 70, si no vaig mal errat, musica ja poemes d'aquest autor. I ara escoltarem un poema precisament de Gomer Singumila, que es diu A les 8 del matí, que és un poema que és molt visual, perquè aquest A les 8 del matí veiem les barques com són, com descansen tranquil·les damunt la mà, i aquesta imatge idíl·lica preciosa, amb aquesta musicació d'Anna Maria Àngels Gornès, ens ofereix un producte tan vell com aquest.

0: Crec que han quedat afectats per aquesta cançó.
1: És un poema, preciós que, que els mallorquins podem viure molt, no? Però de fet ell l'escriu a Coll Lliure, o tenim present Coll Lliure, no? Però clar, són, és un paisatge molt mediterrani i també molt net, molt tocat per la tramuntana, per tant, i tota aquesta vida marinera que tant coneixem els menorquins, no? Clar, és un poema que arriba molt.
0: Arriba molt, és molt clar, molt net, molt fàcil d'entendre, que a vegades és una cosa que pot, que la poesia cerca un tipus de llenguatge molt expressiu que no sempre està a l'abast del públic general. I a vegades agafar un poema que pugui tenir aquesta vivència tan clara, tan nítida i, bueno, i tan emocional, com és aquest d'identificar-se amb una escena molt, molt específica com aquesta de les 8 del matí, tan marinera, en les barques que es desperten, els fiets que varen amb pan ventresca, i a més amb aquesta música que, com abans comentàvem, recorda tant aquesta senzillesa popular, aquesta guitarra tan ben tocada, tan senzilla a la vegada.
1: Sí, és la puresa aquesta, no, de que dius, no, de l'expressió primera de la música, no, de la música popular. De fet, jo, en els anys 76 que van fundar un grup de poetes que volien fer recitals, justament allò que ens va interessar quan van cercar músics, i d'aquí neix Traginada, Traginada tal
0: estem
1: com ho coneixem.
0: Estem xerrant d'Esmussol.
1: D'Esmussol.
0: Esmussol era un grup de poetes que es van ajuntar per donar un valor a la poesia.
1: Poetes i artistes, perquè també hi havia pintors, hi havia en Pere Pons, hi havia en Pacífic Camps, en Francesc Calvet. Bé, van cercar, quan van voler que hi hagués música, justament van voler connectar amb la música popular. I, bueno, aquí va formar després, es va originar en principi eren tres, després es va formar tal com el coneixem, gràcies un poc a aquest interès que van tenir per recuperar la música popular que en aquell temps, amb el franquisme, també havia quedat molt estereotipada en grups folclòrics, diguéssim, no? I la volien fer viure més. I lligava molt amb una poesia que no tenia gaire cosa a veure tampoc amb la música popular, però sempre hi ha hagut aquest vincle,
0: perquè hi és, de fet es traspua molt amb aquesta cançó. Podem fer un vot generacional perquè na Maria Àngels Gornès va tenir descendència i va tenir un fill, que és en Guillem Soldevila, que és un músic espectacular, crec que és dels grans músics menorquins, tot i que no sigui dels més famosos, però les seves composicions sempre són una delícia absoluta. Per tant, d'alguna manera ha begut també de sa mare i de sa feina que va fer, i també ha continuat, a part de ses composicions pròpies i lletres pròpies que fa, musicar poetes. I així com estàvem parlant de la senzillesa dels poemes, també va sebre a fer una altra cosa que és molt difícil, que són poemes que ja són més complexos, tenen més intensitat poètica i de composició, amb una música una mica més actual, perquè no deixa de tenir aquell regust també de música popular. I això és el que passa amb en Guillem Soldevila i un dels altres poetes també importants del panorama menorquí, que és en Pons Pons. De fet, Guillem Soldevila va fer un disc que es deia Nura, que bàsicament allò que feia era musicar poemes del poeta laurenc, i aquesta cançó especialment es diu Godotus, i anem a escoltar-la.

0: Molt bé. És una cançó llarga aquesta, com el poema, que és llarg. I vincula un poc tot, eh? És una passa un poc més enfora, parteix de sa menorquinitat, eh? I també d'aquest ressò, que d'alguna manera m'ho recorda sa música popular, per fa una passa més enllà. Perquè des de Montgofre, que és l'origen del poema, des de sa sensació d'estar des de la teva terra, en solidaritat amb totes les coses que passen al món. Parla de Ruanda, parla de Sarajevo, i de totes aquestes coses.
1: Bé, Nura en si és un dels grans llibres d'un gran poeta. Vull dir que és un llibre que recull una infinitat de coses, no? I això que dius, partint d'aquesta mirada local cap al món i cap a totes aquelles coses, tots aquells conflictes, totes aquelles coses que passen al món. Per això en Guillem aquí va fer un treball extraordinari. En tot el disc. Amb aquesta cançó especialment, tal vegada perquè és aquell més interpretat també, perquè moltes vegades quan interpreta fragments interpreta Godotus, no? Però tot el disc en si em va semblar un treball extraordinari. És una poesia molt profunda que parla de moltes coses, però també pot ajudar musicalment perquè són versos que tenen una mètrica de 12 síl·labes però ternària, amb accents molt marcats, i això tal vegada pot ajudar també el músic a l'hora de composar, de compondre una peça.
0: No sempre és fàcil musicar poemes, eh? Si qui m'ho hem dedicat i ho hem provat de fer, hi ha poemes que són molt complicats.
1: Exacte, sí.
0: I Guillem Soldevila en aquest cas va fer una feina molt reeixida, musicant aquest poema, que és tot un repte, no? Poemes com els de Pons Pons, que no tenen rima, que solen tenir mètrica normalment, sí, però no sempre és una mètrica fàcil, perquè ens podem trobar en versos molt llargs, per exemple.
1: Sí, aquests són llargs, de fet. Però clar, en ser ritme ternari jo crec que ajuda un poc.
0: Ajuda molt. Molt bé. Un altre autor, també actual, que s'ha atracat a un dels grans poetes i referents, i també, en certa manera, crec que m'agradaria fer un homenatge en aquest programa, en el poeta del qual parlarem ara, que és en Pere Xerxa. Pere Xerxa és el pseudònim de Joan López Casasnovas, un intel·lectual menorquí de gran volada que ha estat present sempre en totes les lluites culturals, socials, de la nostra illa, i com a poeta també va ser present en aquest moment de represa cultural, i els seus poemes a més estan molt lligats també amb la cultura popular. Abans en xerraves, Pere, que hi ha molt d'espai, es noten els seus poemes que veuen d'aquesta cultura popular, i molt de poetes de poemes seus tenen aquesta mètrica tan popular i rica a la vegada, que fa que segons quins poemes puguin ser més fàcils d'interpretar. M'atreviria a dir que Pere Xerxa ha estat dels poetes més musicats, molts autors han decidit musicar. La Maria Àngels Gornès també va musicar, en Guillem Soldevila també ha musicat Pere Xerxa, també ha musicat Pere Xerxa Crit Joanico, Salvaida, infinitat d'autors musicals.
1: Sí, és això que dius, no? Que ell té una part de poesia que veu molt de la cultura popular i de les formes de la cultura popular. Per exemple, ell empra moltes romans, que més llarg o més curt, però la forma de romans se diu molt en la música popular, que és la que han parat sempre, no? I per tant, jo crec que en aquest sentit, tant com a mètrica com els poemes que té rimats afavorien aquesta la composició musical de molts dels seus poemes. I bé, i ara aprofit per dir una primícia, no? Que s'acaba de publicar el primer volum de l'obra poètica d'en Joan López.
0: Que bé.
1: És un projecte que vaig començar jo, després s'hi va juntar en Xef Florit, i de fet és l'obra completa.
0: I és el primer volum.
1: Sí, ho ha dit a l'editorial Moll, i va trobar que ho havia fet en dos volums perquè ell té molta obra inèdita i hauria estat un volum molt, molt grosset. I el primer volum conté els quatre llibres que va publicar, i el segon volum serà tota la resta d'obra.
0: Obra que està tenia, musicada...
1: Que està musicada, publicada en revistes, o completament inèdita.
0: Molt bé.
1: Perquè en parlaven, aprofit, per dir que ara, el primer ja ha sortit ara, el presentarem prest.
0: Molt bé. Perfecte. I donem a escoltar un d'aquests poemes. També ha estat difícil, s'ha de dir, fer sa tria. I un dels autors que l'ha publicat darrerament, té un disc prou recent, és el de Crit Junico, que va fer un disc que es deia Cançons de xarxa, i que són tot poemes de Pere Xarxa, Joan López Casasnovas. I a més de cantar, d'interpretar aquesta cançó en Crit Junico, ell el que va fer va ser ajudar-se d'altres artistes que col·laboren en aquest disc. Estem parlant d'artistes com la Rita Barber, com en Frank, de Pèl de Gall, etc. I Sergi Cleofé. I aquesta cançó que interpretarem, que escoltarem ara, es diu Llum de Lluna, i la canta juntament amb la Rita Barber. Vull que l'escolteu perquè també és molt polida.

0: Molt bé, guapa, eh?
1: Sí, molt. També ha fet una molt bona feina, és un disc també que li ha sortit molt bé i que, a més, en tota la diversitat aquesta de músics que l'ajuden, li dona molta riquesa.
2: Músics cantants i músics instrumentistes, eh? Aquí sentim un llaüt, que és Antoni Pastor, que li dona aquesta vida. De fet, una observació que crec que mos enllaça molt bé amb el que estem dient, en Crit Junico no és un autor de música tradicional, ni de música folk, o d'aquest estil de música més mediterrània. El tenim vinculat com a autor de música rock, sobretot, com quan va ser cantant de Ja t'ho diré, i quan has fet Vida en solitari. Però quan ha hagut de musicar per a xarxa, allò natural que li ha sortit ha estat tirar i beure d'aquesta música més mediterrània de tradició d'arrel, eh? I crec que diu molt de com mos atracam a la poesia dels nostres autors, eh? Per a xarxa, és un autor, ja n'hem xerrat, té aquests poemes que mos arriben tant al cor, i clar, la manera natural de fer-les arribar és així, no? Amb aquesta música així de caires tan populars.
1: Sí, jo crec que sí, el caràcter de la poesia d'en Joan López o d'en Pere Xerxa, jo crec que exigia un tipus de música així. D'una altra manera no sé com hauria pogut casar-ho, no? I per tant jo crec que ha estat, com tu dius, el camí natural que em pesa en Crit Junico a optar per una música ja més acostada en el caràcter de la música, diguéssim, més d'arrel, no?
2: I en aquest cas, comptar amb la Rita Barbea, una
1: també
2: veu alaurenca espectacular, tan dolça, que dona aquest toc lunar a la cançó, que es diu precisament Llum de Lluna. Molt bé. I seguim amb una altra cançó, perquè si tenim avui en Pere Gomila és perquè, a part, bé, bàsicament és pel seu paper de poeta, ell és també un dels grans poetes del nostre panorama menorquí, i alguns dels seus poemes també ha estat musicat precisament per na Maria Àngels Gornès, també per en Sol de Vila,
1: sí, també.
2: Que se n'estaven xerrant. Na Maria Àngels Gornès també va saber trobar aquest filó, així que traspua una altra vegada en aquesta música d'arrel, perquè el títol del poema i de la cançó es diu Nocturn per una illa, venim de la lluna i continuam amb aquest àmbit nocturn, segurament perquè la nit mos dona per pensar la nostra illa, i pensar la nostra illa es fa també amb aquesta música que mos arriba i que fa així.

0: Que bé, eh? Sembla que està pensat perquè m'ho caigui aquesta llàgrima quan acaba la cançó.
1: Sí, és un dels primers poemes que vaig escriure, és fi també d'una època determinada, no? De la recuperació de tantes coses, de la reivindicació de la identitat menorquina, de la pàtria. I també és el primer poema que em va musicar en el Maria Àngels. Bé, realment per un poeta, si tens aquesta sensibilitat, sobretot musical, que te musiquin un poema i que ho facin tan bé com ho fan ells, és un regal.
0: És un honor, és un honor. Aquesta pregunta, tu quan fas un poema, el penses d'una manera, no? I de fet no el penses cantat.
1: No.
0: Però, clar, quan el musiquen, pren una dimensió nova. Llavors, aquell fill teu es vesteix d'una nova manera i passa a ser una mica diferent. No?
1: Sí,
0: quina sensació
1: exacte,
0: té el creador del poema?
1: És, la primera vegada que sents un poema musical sempre hi ha una sensació estranya, no? Perquè es transforma. No? No és exactament allò que tu havies fet, però aquesta transformació moltes vegades també representa un enriquiment, i això també és important i s'agraeix. No? Hi ha poetes que no els agrada gaire.
0: No, per coneixes exemple, casos.
1: Per exemple, Mallarmé deia que el poema ja té la seva música, que no hi fa falta posar-hi més músiques, no? Una vegada que li van musicar un poema. I va dir... Però jo crec que en general hi ha poetes que quan comentat o quan tractat, jo crec que un poeta se sent honorat, que si li fan una musicació ben feta i si es canta bé i si t'interpreta bé, jo crec que sempre és un honor, no? I és una satisfacció i una projecció, com deia abans, cap a un públic molt divers.
0: Com a públic general, un públic que potser no es llegirà un llibre de poemes,
1: exacte,
0: però sí que escoltarà una cançó i li haurà agradat aquell poema.
1: Efectivament.
0: Però és cert que és un risc. Podria passar que el poeta no s'ha sentit gens identificat amb la música que li posen.
1: Pot passar, també.
0: Podria passar. Clar, ja m'han recordat una vegada, abans ha xerrat de Raimon, que musicava Ausias Marc. No sabrem si Ausias Marc li hauria agradat o no li hauria agradat. No, fa molt difícil, és un poeta del segle XV. Però sí que li vaig sentir una vegada una crítica d'un autor que trobava que era com a massa frívola la versió de Veles i Vents, excessivament romanticoide i que no feia honor en el pes que tenia la poesia del segle XV. Bé, valoracions a banda, bueno, també hi ha aquest risc, no? Bueno, no sé si estàs d'acord amb aquesta valoració o no. A mi m'agrada particularment Veles i Vents.
1: Efectivament, hi ha aquest risc.
0: Però aquesta
1: visió. Però jo no estaria d'acord amb aquesta valoració. Mira, Ausias Marc, un poeta del segle XV que molt poca gent haurà llegit, perquè no és una poesia fàcil, ser Ausias Marc, és una poesia molt complexa. És un dels grans poetes, no només del seu temps, sinó de tots...
0: Europeus del segle
1: XV. De totes les èpoques. Ausias Marc té una poesia extraordinària. Però no és fàcil. I més amb un llenguatge sense adaptar, perquè avui en dia jo no m'agrada gaire aquestes adaptacions que es fan en el català modern, però entenc que també és una manera de fer arribar els clàssics en el públic. Però que un clàssic com Ausias Marc pugui tenir aquesta projecció, jo em sembla que va ser important, va donar a conèixer Ausias Marc a molta gent. I Veles i Vents, sí que és cert que si vols té un... com a cançó jo m'agrada.
0: És guapa.
1: Està molt ben, per mi està molt ben aconseguida i a més te queda molt dins. És molt fàcil de memoritzar
0: aquella melodia.
1: En la melodia de que li va posar Raimon, se digui o no molt amb el caràcter del poema. En certa manera també és un poema de desig i d'esperança, Veles i Vents.
0: És la funció també que fan els romanços de la música tradicional, que és perpetuar una història, una cançó, en aquest cas és una història, Veles i Vents no és una història, no és narratiu, però perpetuar una història a partir d'una melodia que s'enganxi. I xerrant de clàssics, ja acabarem el programa amb aquesta darrera cançó, un dels clàssics menorquins és Àngel Ruiz i Pablo, és l'autor més antic des que presentam avui, és un autor destombant del segle XIX cap al segle XX, per tant, tant veu de la Renaixença com veu d'una incipient modernitat. Ell va viure els anys del modernisme, tot i que no en veu gaire del modernisme, però... té un dels poemes que no està musicat només per un artista, però que podria ser fàcilment un himne de Menorca, perquè parla, es diu Pàtria, i xerra de sa pàtria menorquina, i és aquesta visió que hem vist tots. Comença el poema visibilitzant Menorca des de l'arribada, recordant que Àngel Ruiz i Pablo era menorquí, però vivia a cavall en Barcelona,
1: a viure a Barcelona, sí.
0: I llavors sa tornada en vaixell, visibilitzant sa costa menorquina, deixa entreveure aquesta aquesta unió amb sa seva terra, i que transporta molt bé aquest poema. I hem triat una versió que va fer Subaida, un grup folk del qual vaig formar part particularment, i que canta Anna Ferrer, una de les artistes també que avui dia té més nom del panorama illenc, de la música d'arrel, però no només de Menorca, està actuant per tot. Fa, es diu, de Sant Antoni mateix, va fer una actuació, pel que compten les crítiques, sublim, a l'Auditori de Barcelona. I però això són els inicis d'Anna Ferrer. Anna Ferrer devia tenir uns 16 anys quan va cantar aquesta cançó, i deixem-la per la posteritat per acabar aquest programa. Pàtria.

0: Així fa aquesta preciosa cançó, aquest preciós poema d'Àngel Rus i Pablo, que m'ho transmet a tantes coses, no? Evoca aquesta illa, aquesta pàtria que la viu no com sa pàtria defensar amb ses armes, com a vegades es viu això, sinó des de s'estima. Seria com una màtria, gairebé, més que una pàtria.
1: Sí, efectivament, i és una cançó que us va quedar preciosa. És un plaer escoltar-la sempre. Rus i Pablo va tenir una vida bastant difícil, una vida complicada, i ell va començar, a part de Sa Guitarra, que també s'ha musicat, i és el primer poema que va escriure en català quan tenia 18 anys, és l'únic que està escrit en article salat. I després ell, sa producció seva poètica és en castellà, però és una poesia que realment no té valor, no perquè sigui escrita en castellà, sinó perquè realment veu d'unes fonts que ja han passat, d'unes fonts romàntiques, amb una imitació d'una poesia grandiloquent que no... Quan escriu en català, en canvi, és molt més íntim, molt més sincer.
0: Connecta amb la seva intimitat.
1: Intimitat, i exacte. I alguns d'aquests poemes de maduresa els va escriure mentre velava el seu fill malalt, en Manel, que se li va morir, i té aquest sentit també de nostàlgia, de recordar una illa que ell... L'any 1911, quan hi va haver el crac a Menorca, que ell feia feina en el banc d'Amó, se'l va acusar injustament que havia tingut ell a veure amb desfals i coses així, i va ser quan va quedar a viure a Barcelona i va tornar només una vegada a Menorca i mig d'amagat quan es va casar una filla. Per tant, aquesta visió que té ja d'una època difícil que viu a Barcelona amb el fill malalt, molt d'aquests poemes en català tenen aquest sentiment profund, no? Mm-hmm. També aquest sentiment d'enyorança i de veure aquest illa com aquesta pàtria, això, amb nostàlgia, no?
0: Amb nostàlgia, sa pàtria a còpia de conèixer-la, eh? Conec ses penyes brascades, conec es cant, conec es glosadors, conec aquelles tantes coses que me la fan meva.
1: I, de fet, ell veu bastant de sa poesia de Costa i Llobera de Joan Alcover. Hi ha poemes seus, com Menorca mateix, que recorda molt l'Opí de Formentor. No? Hi ha aquest arrelament també. El que tu deies, aquesta mirada cap a sa pàtria, però amb un sentit d'amor, d'estimació.
0: Molt bé. I fins aquí ha arribat el programa d'avui. Ha estat un plaer conversar amb en Pere Gomila, que ha estat amb nosaltres, que ens ha ajudat a comentar aquestes cançons i aquests poemes. I res, vull agrair que hagis vingut.
1: Moltes gràcies a tu per convidar-me. Ha estat un plaer poder estar amb altres aquí.
0: I ens tornem a veure en el pròxim Arrelats. Gràcies a tothom.

0: És que és més organitzat, això, trobo.
1: És boníssim.
0: És més organitzat. Ai, tornem-hi.

d'acord no en s'entén. Benvinguts, benvingudes a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de Lectures Retrobades.

Per una sèrie de motius de força major, que ara no venen al cas, vam haver de posposar la conversa amb el nostre convidat. En tot de tancar les portes de l'estiu rigorós, no va ser possible posar-nos-hi fins ben entrada la primavera d'hivern. Dur-la a terme ha estat, com diria aquell, més que mai, motiu d'orgull i de satisfacció. Tocava. El lloc de la trobada ha estat una casa modesta, situada a tocar del maonès barri de les Tanques del Carme. Però no hi pertany, estrictament. De fet, hi era un poc abans que es fes el primer gran eixample planificat de la ciutat. El 18 era conegut com a carrer de Santa Eulàlia. El 19 esdevingué el camí vell del castell. Durant uns pocs anys del segle XX, no cal especificar quins, s'anomenà carrer del 14 d'abril. De 1940 ençà, torna a estar dedicat a la Santa. O no, perquè com explica el nostre convidat en un article escrit conjuntament amb Miquel López Gual, hi ha alguns noms que, de vegades, eren la manera d'homenatjar un personatge seguint el costum de no dedicar cap carrer a ningú en nom i llinatges. La conversa tindrà lloc a la segona i darrera planta, a la cambra, per tant, d'una casa típica de poble. Un trast, parets de marès emblancades i finestres de guillotina al primer pis que baden a l'enorme espai obert que ocupen, entre d'altres, el que resta de l'antiga sínia d'en Frara, l'escola dedicada a Antoni Joan Alemany i el camp de futbol de la Unió, és a dir, l'estadi de Sant Carles, enèsim exemple de toponímia urbana que no és respectada per l'administració local, entestada a mantenir-ne la forma no genuïna. Ens trobam en una cambra diàfana, presidida per una autèntica taula d'escriptori. Un moble com Déu mana, massís, durador, res de materials xerecs i dissenys funcionals d'origen nord-europeu, suec, per exemple, amb obsolescència programada. De fet, tot el mobiliari que ens envolta és genuí, autèntic. Clàssic? És aquí on escriu, actualment, Bartomeu Obrador Corsach.

0: Bon dia, Tomeu. Moltes gràcies per acceptar la convidada de Ràdio Far. Som a Moa i ens trobam a l'espai on escrius habitualment.
1: Bé, ara ja sí, però cap de les publicacions meves ha estat escrit aquí, perquè fins ara he tingut una mobilitat, per jo, fins i tot exagerada, i ara ja estic abraçant el sedentarisme.
0: I què ens pots dir d'aquest lloc com a lloc d'escriptura?
1: És un lloc que fa molts anys que he anat aclarint i que de cada vegada s'assembla un poc més a jo, tot i que encara hi ha feina a fer-hi, hi ha coses un poc imprevistes, és una casa vella que sempre demana que la servin, de qualque manera, i seria molt tranquil si no hi hagués un cap de futbol davant, però per sort encara no hi ha futbol 24 hores, així que no tenen per què queixar-me gaire.
0: Per tant, així com acabes de dir, aquesta plaqueta de Prevesa no va ser escrita aquí. La podem ubicar, la seva escriptura, en algun lloc? O...
1: No, com que al final és un poc una antologia del que havia escrit els meus primers anys, es mou, és un poemari que es mou allà on jo he anat. És cert que hi ha referents molt familiars i que, per tant, Menorca també en forma part, però hi ha qualque cosa escrita encara a la península, sobretot a Barcelona, tot i que també hi ha qualque vers de Salamanca, també qualcun de Madrid, de l'estada que hi vaig fer, i qualque vers fins i tot que ve de Verona, de les poques setmanes que vaig fer gràcies a la Covid. Mecànica familiar. Pelàvem faves a la taula auxiliar d'una vella cuina. L'àvia, que va morir sense saber qui era, i jo, un fillet que tot just havia estat. Les hores passaven i els cabassos semblaven inacabables. Tina rere tina vessada, llegums a des i ara afurtades, per un pare ansiós de menja crua, mísera penyora de la guerra perduda abans de néixer. Érem una perfecta unitat productora. Ni els soviètics ni els americans, tan superbs com van arribar a ser, desenvoluparen sistemes d'aquesta precisió. Només la irrupció de la cussa, àvida de caronaments, desharmonitzava els moviments atàvicament interioritzats. La mare salmejava èxits de la nova cançó. L'àvia treia forces per relligar uns mots. I el pare maldava per silenciar el furt reiterat. Jo, pel contrari, planyia la imminent arrabassada de les faveres. Tan altes me semblaven d'infant, quan m'hi podia perdre com un cavaller bretó. Quina inconsciència i quina ingenuïtat. L'àvia també era petita, Sònia, i tampoc vaig saber créixer prou com per a sostenir-la.

0: Lectures Retrobades és un espai que vol parlar de llibres, però fugint de les obres que són novetat. Volem donar una nova oportunitat a títols la lectura dels quals consideram totalment vigent i per això mateix recomanable. Bartomeu Obrador Cursac, amb un guionet que posa els dos cognoms al mateix nivell, va néixer a Ciutadella l'any 1990. Actualment resideix a Mor, tot i que la seva trajectòria acadèmica l'havia convertit en una mena de nòmada que ha viscut en infinitats de llocs. Vull dir que entri i entri ha trascat molt. Va estudiar a Salamanca, entre altres indrets universitaris, va treballar precaritzat a la Universitat de Barcelona, entre altres benemèrites institucions acadèmiques, i ara es guanya les garroves exercint la docència a secundària i a batxillerat. Després d'una etapa a l'Institut de Ferreries, ha acabat a l'IES Joan Ramis i Ramis de Maó, on havia estat alumne ja fa unes dècades, i per tant podem dir allò de roda al món i torna al Born. Com es pot llegir a la solapa del llibre de què parlarem tot seguit, la seva formació filològica l'ha manat a endinsar-se, per exemple, en allò que Jordi Florit anomena, amb el seu estil sarcàstic habitual, l'estudi de les pintades de lavabo fenícies. L'epigrafia és, efectivament, un dels vessants en què es concreta o en què es concreta el seu amor i estudi per les llengües minoritzades de l'antiguitat. Però n'hi ha molt més. El temps li ret abastament. Plaquet de Prevesa és el seu primer llibre de poemes. Va aparèixer publicat gràcies al Premi de Poesia per a Joves Gumersind Gumila, que va guanyar en la segona convocatòria de 2022. La primera cosa que cal dir respecte d'aquesta obra és que ens trobem davant d'un llibre que entra pels ulls. El disseny de la coberta en té gran part de culpa. I contradient el que passa massa vegades, l'embolcall fa justícia a allò que trobam a l'interior, com intentarem argumentar al llarg d'aquest podcast. A diferència del disseny espartà típic de l'emblemàtica col·lecció Ossos de Sol, l'editorial Adia, a l'hora de publicar els volums guanyadors del Premi de Poesia Jove Gumersind Gumila, s'hi ha pogut lluir. La il·lustració de la coberta es basa en una aquarel·la del pintor i poeta maonès establert al Rosselló que dona nom al guardó. Què en penses, tu meu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: Avam, ha estat positiva perquè l'objectiu de Fal·ló per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molts anys escrivint coses i molts anys sense treure'n-ne cap, més que en col·leccions, no?, col·lectives, pens les convidades a Illa en Vers, pens també Versos per la Llengua, poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no?, en un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho diré, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie de peces que havia anat treballant, i justament ja està en aquell moment que ho faig qualque cosa, tal vegada no en faré cap més, no? Un poc s'idea, i en aquest sentit, independentment de la crítica que pugui tenir, de la recepció o crítica sempre en sentit neutre, ara no vull que la gent pensi que rebo cap.
0: És un judici, judicis que s'hagin pogut fer.
1: No, simplement per jo ja ha complert la seva funció, i com a tal estic més que satisfet. De fet, me vaig arribar a estressar un poc perquè va venir darrere com una ruta per Menorca presentant el llibre amb una petita sortida que van compartir a Barcelona, i bé, jo me vaig sentir un poc agobiat, no sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.
0: I dona'm anem a endinsar-nos dins aquesta plaqueta de Prevesa i, de fet, començarem per el títol, que cap de dir malament, i hem de citar aquest galicisme, plaquet, i una plegueda, com li agrada dir a Vial Mesquida, no és res més que una llibreta, un quadern. I en l'àmbit literari, el terme fa referència a una obra de petit format, en què es publiquen textos de poca extensió. En aquest cas, però, ens trobem davant de 21 composicions, que no són tan poques, ni per descomptat tan breus. Ara bé, fins i tot en el cas d'acordar que no és un llibre gaire llarg, ens podríem remetre a la dita popular que afirma que és als pots petits on trobam la millor confitura a l'hora de qualificar-ne el contingut. D'altra banda, al títol hi trobam un topònim, Prevesa, i independentment del significat particular que aquest indret pugui tenir per tu, per l'autor, que qualque cosa m'imagino que deu significar per tu perquè l'hagis posat a un lloc tan destacat del llibre, però jo, per exemple, vaig haver de fer una recerca sota l'advocacia de Sant Google i em va dir que aquest és el nom que es dona a una població i alhora a un municipi situat al nord-est de Grècia, un espai de cruïlla, sobretot, on es van desenvolupar diferents cultures de l'antiguitat. I això perquè estava situat a un lloc estratègic des d'un punt de vista geogràfic. De fet, tot i que hi ha diverses hipòtesis al respecte, una de les possibles etimologies d'aquest nom de Prevesa és justament el de passatge.

0: vaig, què faig, on som, en quina selva m'he perdut. Però també és una ciutat poèticament significada en les lletres, sobretot gregues, perquè és on Kostas Kariotakis va decidir voluntàriament morir. Era un senyor que el van fer funcionar, bueno, va aconseguir ser funcionari i el van enviar per divergències fortes en l'ambient d'Atenes, de la capital, a la zona més perifèrica i de províncies que van considerar. I ell allà, després d'obrir un compte i posar-hi 30 dracmes, es va intentar ofegar la mà, no va descobrir que surava, mesquí, em sap greu, però me fa molta gràcia aquest episodi, i després sí que amb una pistola ho va aclarir. Justament aquesta ciutat, al voltant de la qual s'han desenvolupat guerres de potències molt fortes, però que tampoc dins el que és el cor de la ciutat, tant és un com els altres, una ciutat amb un port molt important, però que, evidentment, altres rutes han deixat un poc a la banda, i una ciutat que es conforma en ser província, m'abocava certes idees que en aquell moment de tornar se congriaven dins meu. Com que també és un poeta que m'agrada molt i que justament estrenava el funcionariat i té un poema sobre el funcionari, justament vaig trobar que fer-li aquest petit homenatge era escaient. Tampoc és, no és un poeta desconegut, però tampoc és dels tres grans noms que diries de la literatura grega. Ja, no sé, ja me conformo amb ell.
1: Apuntes, doncs, que aquest llibre és una mena de cruïlla, preves a... per tant, s'explica com a títol. Els 21 poemes que hi trobarem o que hi trobam ens mostren diferents camins, diferents possibilitats literàries, pel que fa a la forma, a la temàtica, al jo poètic que hi apareix. Hi ha, però, com podem llegir a la solapa, un fil subtil que lliga aquests textos d'origen divers. Tu parles de poemes abandonats, fragments de llibres que no van néixer mai, que són com les desenes d'un rosari i que conformen un itinerari biogràfic dels primers 30 anys de l'autor, un aspecte de què parlarem més endavant. Ara, per començar, és el moment de demanar-te per la gènesi del llibre. Ja ho has apuntat, en certa manera, quan has parlat dels llocs on va ser escrit. Quan i com decideixes donar forma a aquest conjunt de poemes i per què? Que també crec que ja ho has apuntat un poc. I que acabi presentat un premi apunta a un procés meditat i intencionat, no? Quina seria aquesta gènesi?
0: Bé, quan vaig decidir tornar aquí, quan has de buidar un pis, has de triar que t'endús i que queda. I aquest poemari és un poc dels 20 anys, no 20, no 15 anys, previs que havia escrit, quines coses quedaven per dur a reciclar i quines coses m'endua. I justament... és aquest moment, i el llibre ho reflecteix, que vaig decidir fer una petita antologia del que jo havia escrit. Com bé et citat, hi ha molt de llibres que... supos que deu passar a tothom, molt de llibres que en el meu cap han rodat i he estat incapaç d'arribar-los a acabar. Alguns, per sort, perquè hi ha idees que en un moment de la teva vida semblen bones, però quan tu tornes a llegir no té ni cap ni peus o simplement ja no estàs en aquell moment de valorar aquella estètica o el que sigui. Per tant, el moment de crear-lo és bastant clar com a conjunt. Sí que la creació individual de cadascun, com he esmentat, són molt diferents, tot i que tinc un to que trob que és reconeixible, per bé o per malament, no? Cadascú té el seu estil, jo crec que és meu i tinc prou feina per com... per

0: estou logo aire já. I apunta-me bé, presentador en el premi respon a que no quedàs dins d'un calaix purament i que com altres creacions que m'ha passat, allò arribar qui se perdés o que fins i tot els peixets de plata mengessin qualque paraula, que és una cosa que he trobat també bastant divertida.
1: I el vas presentar i el vas guanyar. Què que va significar obtenir aquest premi?
0: Pensar que qualcú podia llegir la meva obra i que no me la tiraria a la cara, que és una cosa que agraeix profundament i ara ratllant un poc més en sèrio, que la gent valorés de qualque manera allò que havia estat fent, perquè sí que és cert que hi ha autors que han escrit tota una vida i que en el final no han publicat res i que són inèdits, però si no tens certs objectius, i justament el premi ho era, difícilment avances. I jo, justament, com que escric molt, però literatura tal vegada no n'escric tant com jo mateix voldria, més fàcil enredar-me en qualsevol petita deixa de vers populars perdut damunt d'una pedra que no interessa absolutament a ningú abans que la meva pròpia obra. I, per tant, guanyar-lo va significar per jo donar-li un pot d'estatus dins la meva vida en aquesta creació. No sé, són paraules de vegades massa gruixudes dites així, però espero que s'entengui.
1: Pel que fa als 21 poemes, voldria destacar-ne alguns punts que considero forts i començarem per una dèria personal, perquè a mi m'agrada aquella literatura que s'entén com un diàleg amb altres textos, que ajuda a teixir una xarxa de referències. Els acadèmics parlen d'intertextualitat. Per exemple, l'escena, diguem-ne, costumista que es descriu al llarg dels versos de Mecànica familiar, el poema que hem escoltat fa una estoneta i que has llegit, acaba lligant amb el poema Fer-se gran de Sònia Moll. En aquell poema, Sònia Moll diu: la mare és petita i tu no saps com créixer per a sostenir-la. D'una manera força explícita, en aquest cas, aquesta intertextualitat, en forma d'apòstrofe i canviant la mare per l'àvia. Més endavant, per citar-ne un altre exemple que jo crec també que és molt explícit, el poema Relectura ens connecta amb els tres poemes secrets de Yorgos Seferis, i aquesta constel·lació referencial no sempre es mena a un àmbit culte, a més. Com a bon autor, fill de la postmodernitat, els referents de la cultura de masses també s'incorporen a aquest diàleg, i de la mateixa manera que el lèxic del llibre hi conviuen en tota la naturalitat del món formes cultes i col·loquialismes, alguns de molt locals, mentre que una coneguda sèrie de televisió mai neva a ciutat, en un poema del llibre resulta que sempre neva al port.
0: Sempre neva al port. Els meus conciutadans, il·lustríssims prohoms, nats tots ells de nissagues encara més florides que aquestes magres soques que m'han estat donades, han demanat la presa d'uns homes forasters que, no contents de prendre i habitar cases d'altri, venien paperines i petites aludes pels carrers. Tothom s'és entemut gràcies al jornal, que el negoci fluïa lloure pel redol. Quan sol passar, ningú no ho hauria dit mai. Ara, però, tots són a l'hospital, fent coa. Una afecció, diuen, els fa vessar sucs gàstrics tots els quarts d'hora alterns i pateixen de sobte esgarrifoses nàusees.

0: aquest joc intertextual pot manar a trencar fins i tot en les expectatives del lector. Prèvia, per exemple, en tost de les habituals captatios inicials, ens trobàvem amb un text que a mi no deixa de recordar-me, i no sabria per què, la veu d'aquella esclau que, en les desfilades d'alguns emperadors romans, a més d'aguantar-los la corona de llor, la mateixa que solen lluir els poetes, tenien l'encàrrec de dir-los, de tant en tant, mira enrere i recorda que només ets un home. La tasca de l'esclau era la de fer baixar els fums a qualcú que des del poder que ostentava podia caure fàcilment en la temptació de deixar-se endur per la vanitat i l'orgull. Fins ara comentàvem, intertextualitat. Quin paper juga en la teva obra aquest constant diàleg amb altres obres?
1: Crec que és bàsic en el sentit en què intent sempre reconèixer que el que escric no és més que una conseqüència d'haver llegit. I escrius d'una manera en tant que has llegit unes determinades coses. Sí que és cert que en la nostra cultura fa un pot de ràbia perquè ven com de tant en tant ens tant aquesta tradició, queda en qualque moment aturat i no tenim la consolidació de reconeixement, de ressons de determinats versos que altres cultures han pogut gaudir. Seré neutre amb aquests termes. I allò que jo he vist en llatí, que he vist en grec, que podem llegir en àrab, que podem llegir en hebreu, que podem llegir en francès, en castellà, en qualsevol llengua que ha disfrutat d'una normalitat, ens costa. I perquè ens costa, jo m'hi vull mantenir ferm en intentar-ho. Sí que és cert que si no has llegit a Sònia Moll, aquell paràgraf te queda un poc penjat, per exemple, de mecànica familiar.
0: Però el poema s'aguanta igualment.
1: Sí, però bueno, per exemple, a Can Eva, que no havien llegit a Sònia Moll, els agradava molt el poema, però no en tenien el final, no? És un poc aquesta qüestió. Evidentment, el meu públic no era la meva família estricta. Està bé que el llegin, els ho agraeix, perquè no és fàcil seguir-me, però és polit que per estima ho facin. Però justament és això, intentar actuar en normalitat i no caure mai d'un hedonisme que moltes vegades els poetes justament postmoderns tendeixen a tenir o a patir, podria dir, i intento tota l'estona evitar-ho, i la forma més senzilla d'evitar-ho és reconèixer-ho, si en totes les realitats, començant allò que vengui bé, evidentment no. Allò tan pedant d'anar citant constantment...
0: No és una intertextualitat ortopèdica, sinó que flueix de manera natural.
1: No han vingut a fer sentons, no? Es fa això.
0: Els exemples que han citat ens menen majoritàriament, perquè t'ho has apuntat més cultures, però ens menen cap a un bagatge clàssic i rellam de la tradició greco-llatina. I aquest bagatge apareix de manera bastant freqüent al llibre. Entre d'altres, hi trobam quatre èglogues, que són aquests diàlegs bucòlics entre pastors, una aretologia, que és una narració de fets prodigiosos d'un déu o d'un heroi, un epili, que és un poema breu de gènere èpic en hexàmetres, que en el teu cas han esdevingut alexandrins, i en què demostres que quan vols també domines la forma, també hi ha decasíl·labs ben cisellats al llibre, o seguint amb aquest substrat grecorromà hi ha una oda dedicada al nimfeu de Cala Figuera, que és un element patrimonial que juraria que molts habitants d'aquesta ciutat hermosa i galant desconeixen. Sembla una obvietat, però per què aquesta presència? Allà és una voluntat de reivindicar un patrimoni? També ho dic, i podem lligar d'alguna manera, perquè el teu assaig, La pupil·la de la mà, hi ha també tota una reivindicació d'un patrimoni que ens és propi als menorquins, i no només als menorquins, que és tota aquesta etapa andalusina, I podem dir que fas més o manco el mateix amb aquest passat o amb aquesta herència grecorromana?
1: Sí, és un patrimoni que jo he rebut a base d'estudiar-lo, vull dir, no és que m'hagi vingut, sinó que l'he anat a cercar tan intensament que m'hi vaig dedicar, no?, quants anys d'estudi seriós, i evidentment encara seguesc llegint sobre aquestes qüestions perquè formen part ja de la meva forma de ser i d'entendre el món. Però he tingut la sort en aquesta vida, juntament amb en Joan de Nicolás, que és una persona que ha dedicat tota la vida a intentar rescatar totes les dades sobre patrimoni arqueològic menorquí possibles. Jo no sé com ha arribat a acumular tanta informació, i a partir de contactar amb ell tenim entre mans això de crear els corpus d'inscripcions antigues de Menorca. I arran d'això, jo he conegut Menorca a partir d'aquí. Sí que de petits, les típiques excursions, camí de cavalls, tot això, però quan comences a estudiar una cosa és quan l'estimes de debò. I, evidentment, com que estic treballant això, les idees estètiques que me surten, vulguis o no, és fàcil que derivin d'aquí. I crec que tampoc està malament fer-ho, perquè tampoc és que es faci gaire. Crec que un poema, justament, a Cala Figuera d'Esport de Mo no s'havia escrit, tot i certes referències en obres de teatre medieval nostres, però formen part d'aquesta constel·lació i, per tant, l'aprofita. És igual, no?, que avui en dia les cantants joves tendeixen a incorporar en els seus repertoris elements de la tradició, que al final és postmodernisme pur, de la tradició popular que ens ha arribat. A vegades un poc acríticament, tot sigui dit, però això ja no serà qüestió més. Jo també a vegades som un poc acrític, idealitzant també determinades coses que t'haurà, me'ls hauria de repensar un poc. Però, ostres, és que llegir un poema està molt bé, però pujar a Sant Àgueda amb aquella tranquil·litat és fantàstic. O entrar dins d'un hipogeu de l'edat del ferro, veure les vetes que fan la pedra, amb una certa llum que ve transversal, també són moments de ple estètic i que troc que també poden tenir un reflex escrit. No sé si t'estic contestant.
0: No, que estàs contestant. Jo el que passava pena és que esperem que no es posin de moda aquests plaers i que acabi tot sent matèria de selfistes.
1: Sí, tinc unes pàgines sobre aquesta por, jo també.
0: Però sí que sé que hi ha aquests... Són plaers, al final, plaers estètics, que són una herència que hem d'agrair a que tenim una tradició històrica, un passat, un llegat,
1: i que
0: coneixer-lo també és aquesta manera de poder-lo estimar.
1: I molta gent que s'ha dedicat a preservar-lo, que això a vegades és un poc el mal que tenim, no?, la meva generació, de no comprometre's. Bé, això ja són reflexions paraliteràries.

0: L'endemà del postcapitalisme.
1: El 16, m'acruix. Anatema. L'alcohol, m'abat. Drama. De fumar, no n'he sabut mai. Ansietat. Viatjar, no m'avelleix. Desídia. La classe m'ha traït i el país m'ha enganat. Vaig amagar tant d'anys la lletjor que ara entusten els miralls. Tota aglopada té un preu i morir és un acte subversiu.
2: Hem dit que hi ha un fil conductor que lliga uns poemes en què, d'alguna manera, et segueix l'evolució d'un jo poètic al llarg de 30 anys, des de l'infantesa màgica, del fiet que mecànica familiar, com hem escoltat, es perdia dins les faveres com un cavaller bretó, fins a la maduresa d'aquí, l'endemà del postcapitalisme, viu en solitud, en què el sobrepellí és rebutjat al final de l'adolescència s'acaba materialitzant en forma d'alopècia. En aquests poemes, sobretot, ens sembla detectar un to elegíac i a la vegada també una fina ironia que és filla, no sé si dir, de l'escepticisme. Què en pots dir de tot plegat? D'aquesta evolució del jo poètic, de l'elegia, d'aquesta presència d'una ironia escèptica?
0: Bé, les runes se solen vendre fàcil. Pensar que tot temps passat està millor quan l'estudies i grates un poc i de merda n'hi ha hagut de sempre. I de vegades fins i tot pots tenir un pensament humanitari i de progressisme i pensar que podem anar o anam fins i tot a millor, tot i que moltes vegades les circumstàncies no ens ho permetin. No són jo gaire optimista, tot sigui dir, però és cert que intent justament contraposar aquests pensaments que t'indueixen, a més molt afectats per tota una tradició molt forta, no? Des dels temps clàssics, justament, en què sempre s'ha romantitzat els temps heroics, que ningú ha viscut mai, evidentment, fins a l'actualitat, en què no, hem viscut molt d'autors que s'enlluernaven amb els clàssics perquè eren els moments en què millor s'escrivia, i ara ja ningú sap escriure un puta vers, i ara ningú sap fer una rima com Déu mana, ni un decasíl·lab, ni res. Justament és la meva feina un poc ha estat des de ser un patidor nat a intentar curar-me, i aquí la poesia amb un concepte que també és clàssic, m'esdevé un pot de fàrmac on em serveix justament per contrarrestar aquesta afecció de l'ànima.
2: Això per una banda. Uh-huh. I aquesta ironia?
0: És la meva manera, l'ironia, de fer humor i de passar-me bé. No té altra finalitat que lúdica, tot i que, evidentment, hi ha temes i hi ha qüestions que amb una broma punyent pot entrar millor que no dita amb una fredor i amb quatre notes a peu de pàgina acadèmiques. Justament, l'ironia m'ha servit per ratllar justament de certs comportaments dels nostres veïns, però també de com treballàvem enllaçant l'anterior amb el patrimoni. És la manera de fer entendre que l'os que fotem.
2: Bé, estem arribant ja al final del recorregut per aquesta plaqueta de Prevesa. N'hem apuntat alguns elements, tampoc no hi hem pogut fer una anàlisi aprofundida perquè tampoc no és aquí on es cau a fer-ho, però hi ha algun element d'aquest llibre que no haguem apuntat i que trobis que voldria remarcar? I tal vegada t'estic convidant a fer de comercial del teu propi llibre, pensant en què podria ser que algú escoltés aquesta entrevista i decidís anar a una llibreria, anar a una biblioteca, obtenir aquest llibre i decidís llegir-lo o fins i tot rellegir-lo, si ja ho ha fet. que li diries o que hi apuntaries que no haguem dit o en quin motiu, o quins motius li donaries perquè obris pàgina i comences a llegir?
0: La primera virtut que té Plaquet de Prevesa, tot i que al principi l'has volgut desmitificar, és que és breu. En un moment de rapidesa que tenim, les obres llargues han de ser molt bones perquè qualcú hi dediqui un temps que no està dedicant a certes imatges que estan fetes perquè t'hi tinguin enganxat. No sé si és una virtut pròpiament, però per començar és així. D'altra banda, també trob que és un llibre, és que me fot ràbia diguent tòpics, però és un llibre molt sincer. Bé, en el sentit de...
2: De fet, no sé però fins a quin punt de cara que diguis que és un tòpic, no sé, si la sinceritat...
0: És real.
2: És... No. Si és un valor literari que avui en dia és apreciat o és valorat...
0: No ho sé. Me passa avui en dia que, com que es mouen tantes coses, no sé on som. I a vegades jo estic perdut en la literatura ultracontemporània. I me costa... Hi ha moltes coses i hi ha molta gent escrivint per sort. I sempre es diu allò que hi ha massa en publicacions...
2: Podríem fer un debat també amb això?
0: Sí, evidentment. Això també m'ha duit a pensar, perquè el meu llibre havia d'haver estat imprès, que això també hi he pensat. I la meva resposta davant d'aquest plantejament, dic, de moment n'he imprès pocs i crec que per pur dret, amb el gastar unes pàgines, no? Amb el baratar unes pàgines, ho podia fer.
2: En això que dius de la sinceritat, jo, per exemple, que... Tinc l'hàbit de llegir poesia. Sí que moltes vegades amb gent jove o en... No amb gent jove, amb publicacions, amb autors actuals, sí que tinc una sensació a vegades recurrent de llegir textos que no me'ls crec. És a dir, que no hi conec perquè no hi veig, per exemple, o no traspuen aquesta sinceritat que comentes. I si ja anem en el món de la prosa, en què tot això que es ve a anomenar literatura del jo, autoficció, i aquí que et suposa que parteix de l'experiència, aquí encara la sensació de l'impostura i de la manca de sinceritat moltes vegades encara és més acusada. Ho dic perquè en el moment que dius que tu valores i et trobes que és un tòpic la sinceritat... Mira, jo, en canvi, crec que no és un tòpic i que està molt bé, perquè és un valor que a jo personalment m'acosta de trobar quan llegesc.
0: Sí, jo també he pretès d'haver llegit molta gent del meu col·lectiu, que en aquest cas és de filòlegs clàssics, que són... Hi ha molt de poeta dins de filologia clàssica, per tant, jo som un epígon més, i tots duen unes vides molt àuliques, Són homes del Renaixement que me fascina com a que de cosa llitgen, com a que ho consumeixen. No entraré tampoc gaire aquí. I tot plegat. Jo, des de Plaquet, des de familiar, des de referents com la Lupècia, si vols, he intentat anar, no?, en el nivell en què jo podia jugar. És cert que és bo de fer caure en la quotidianitat fins en el sentit que s'han abusat un poc darrerament, això també és cert, a ningú li interessa que estic escurant els plats, a la gent només li interessa quan em puc fer d'haver una creació estètica sobre allò, però el fet en si no és interessant.
2: La mal entesa poesia de l'experiència... Bé, fa un moment, quan hem començat aquesta entrevista, havies comentat que aquest llibre per tu era el fruit d'una cruïlla i has fet una referència dantesca en el mezzo del camí de nostra vida. Després d'aquesta cruïlla, què? Evidentment, ratllant des d'un punt de vista de creació poètica.
0: Sí, és la pregunta que de tant en tant, cada dos dies, me faig a veure si m'he de posar més o no. M'hi pos, però de forma molt esporàdica. Podria posar moltes excuses, però la veritat és que ho tenc ara un poc aturat, tot i que les idees i bones intencions hi són i que hi ha qualque cosa ja escrita, no en absolut un poemari tancat, com alguns dels teus entrevistats poden oferir. Jo no tinc gaire cosa poètica a oferir ara mateix, però arribarà, no fris. És allò que et deia, s'imprimeix massa o no, jo no se me podrà acusar, espero, de aquesta qüestió, i no és que ho cerqui, simplement que duc un ritme, si vols, precapitalista i orgullós, fins i tot.
2: És a dir, hi ha camí.
0: Sí, tinc un amic intimíssim, que també és... faig sonores i sordes molt malament per mort de l'afecció, que és també filòleg català, en Adrià Pons, que sempre me diu, mira, si en un poemari hi ha un poema bo, el poemari ja és un excitàs. Per tant, tampoc fa falta anar traient molt, vaig, com consideri, com bonament puc.
3: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: A més de parlar amb Bartomeu Obrador del seu llibre Plaquet de Prèvesa, la lectura del qual, evidentment, convidam a retrobar, o a trobar, si és que encara no hem fet la descoberta, volem proposar-li que ens recomani tres llibres. El primer, d'acord amb una juguesca en què hem demanat al nostre convidat que triï obres, si pot ser, de gèneres diferents, el primer, per tant, ha de ser, o el primer hauria de ser, d'un altre autor illenc. Quina recomanació ens dus? De fet, ja apuntam que és una autora que ha tingut una presència justament però en cada veta de vida en aquestes lectures retrobades, i tu ens recomanes una altra obra darrere, llibre que ha publicat qui, concretament?
1: Ana Lucía Pellicer, defensionari, et sobra, anava a dir la darrera obra, però ara n'ha tret una a quatre mans que encara no he pogut llegir, espero fer-ho esmenar-ho ràpidament i sobretot després de defensionari. Seré sincer una vegada més, quan el vaig comprar ho vaig fer un poc per inèrcia, no me mereixia en Llúcia tota la confiança, però no era la lectura que tenia prevista tot una, i en el moment en què el vaig poder agafar en calma, vaig trobar que era un poemari que hauria d'haver existit i fins i tot un poc abans dins del nostre microcosmos poètic. És una veu que no mostra algunes de les afeccions que patim molts de nosaltres, jo m'incloc, no t'estic incloent a tu, però jo sí, que són aquest excés de bucolisme i de promoció turística de la nostra illa. Ella, que se l'estima de força manera, són un dut, i com a autora més igual, no? Com a persona sí, però com a autora tal, parteix d'una vivència personal molt forta, la qual jo mai podré viure per motius obvis, però en crea un artefacte poètic molt potent i amb uns registres molt variats. Juga despistat, perquè al principi no, tu com a lector, com bé diu una Sònia Moll, en el Possàcila, si és a Vila, si ara no recordava quina exactament la paraula, i retornes a fer les teves passes de lector, i de cop allò que havia llegit en certa innocència, una història d'amor, aquest poema, no sé què, que dius ara, de què va? Tot va agafar molta forma, però quan hi tornes és terrible. I és, per tant, bé, me mereix, és un dels poemaris d'aquest mil·lenni, que és jove, però fa goig dir-ho, que jo posaria, recomanaria i posaria a un copista a traslladar a la posteritat, si m'ha permès tornar als meus referents.
0: Sí, de fet, és un d'aquests llibres que si d'aquí 10 anys encara existeix alguna cosa similar a aquest programa, li haurem de dedicar una lectura retrobada, segurament.
1: Totalment, perquè és atemporal. No, jo estic segur que el agafarem i el llegirem sense que mos grinyoli, que és, moltes obres passa i no passa res, eh? Hem d'acceptar que escrivim per un moment.
0: El llibre d'Anna Lucía, sí que hem de dir, per si qualcú el vol adquirir, que és del 2025 mateix i que l'ha publicat, o que l'ha publicat, a la nova editorial Moll. És a dir, que és un llibre que ara mateix gaudeix d'una distribució folgada i que no hi ha d'haver ningú que tingui cap problema per poder-lo adquirir. I com passa també, tenim uns artefactes que es diuen biblioteques que també ajuden a que ningú pugui tenir una excusa per dir que no ha llegit un llibre que recomanem.
1: I, bueno, si me permets afegir, que està editat amb molta cura i carinyo. Això de cada vegada és més tòpic, una altra vegada, perquè en el moment en què necessitem vendre objectes materials en un món bàsicament virtual, hem de fer una devoció pel llibre físic, però és que en aquest cas és cert. No sé si hi ha en Damià Roger ficat per mi, crec que sí. Sí, ho record bé. I a més ja s'es gravats d'en Carles Moll, que és que És rodó.
0: De tot.
1: Sí, sí, és rodó. Fa una sana enveja i una alegria que existeixi.
0: I d'ampliar cercle. I ara, a continuació, hauríem de parlar d'una obra de la literatura catalana, però de fora de Menorca.
1: Sí, aquí la meva opció també era bastant clara. País Barroc, d'en Raül Garriga Said, és un autor que miro profundament, també, amb una obra més dilatada, d'assaig, sobretot, i també com a narrador, tot i que la seva obra assagística és el que jo valor més i que forma part justament de País Barroc, s'inclou en aquest gènere. És un llibre que enllaça amb moltes coses que han dit avui, que me va... Bé, d'aquells que te'ls llitges d'una tirada i me l'he tornat a llegir perquè dues o tres vegades perquè en tenia absoluta necessitat d'entendre com hi estava encaixant tant amb els meus referents. Evidentment, ell també és filòleg clàssic, però a part és filòsof. El seu cap va molt més de veres que el meu i pensa coses que jo no sabria ni sospitar. I aquest llibre, que primer va sortir, si no... Troc que m'ho havies comentat tu, que...
0: Sí, aquesta edició que tens tu, jo crec que és la primera, sí. Antiga. Bueno, antiga, que crec que és del 22, eh?
1: Sí, però això en el món editorial... I... Ja és un incunable.
0: Coi, abans de ser un llibre, havien estat uns articles que havien aparegut cada mes a la revista L'Avenç, que és, jo, per exemple, vaig llegir això amb un capítol cada mes. Després es va fer aquesta edició en forma de llibre i ara fa, jo crec que és enguany mateix. Jo l'he llegit o l'he rellegit en aquest cas a la col·lecció L'Accent, que també és de l'Avenç, amb un format un poc més petit, amb una tipografia més petita que bueno, contribuirà a que la meva miopia vagi en augment.
1: Agraïm des d'aquí els llibres amb lletra grossa. I sé que una publicació meva justament no es caracteritza per això, però és d'agrair.
0: És a dir, que hi ha més d'una opció per poder accedir a aquest text i bé, jo comparteix en tu aquesta fascinació per aquest llibre.
1: En Raül descobreix el seu país, troc que ho podem dir, en un món en què mos han criat, que el que hem de valorar és el romànic perquè mos du cap a les nostres arrels mil·lenàries, que justament a Menorca encara es veu en certa més distància, que el bo és el modernisme o és no, el noucentisme i de cop nosaltres també mos passa. Anam a l'O, anam a Gràcia o al Toro, o anam a Can Saura, per citar un element més civil, i el que trobam és barroc. I les pedres grosses són d'aquesta època. I és, no sé, aquest llibre per jo va ser també una obertura d'ulls, veient ells. Ell, el que vivia en el seu país, però també me va servir jo, en més general, amb el patrimoni, no només dedicat al barroc, però com de cop menys tenim alguns períodes o algunes qüestions per pures creacions intel·lectuals d'una determinada època de niets a nostra. Això no sé, és molt interessant i a més té molta gràcia perquè hi treu cap gent, no?, com en Roger Mas, que bueno, jo n'estic profundament enamorat, no som l'únic, no sé, sap? I és que no sé... Ell va contant un poc també els seus records de joventut, que ell ja no viu a Solsona, sinó que és, no ho hem explicat, ell és d'allà, i és on passa gran part de tot això, viu a Barcelona, però hi torna, no?, de forma habitual, i es planteja també coses com en els seus fills, que ni tan sols són d'allà, quina relació poden tenir, no?, amb aquesta qüestió. I el més divertit de pensar, no?, el barroc són boscos pintats d'or, per semblar allò que són i per mort de sol van cremar també la guerra civil, no? És una, no sé, és tot plegat, tota una reflexió patrimonial però també personal, molt profunda, molt, com és ell, aguda i que m'ha servit I l'he arribat a veure tant que un, això ho volia dir, que un regal que me van fer en un aniversari va ser anar a veure l'ermita del Miracle, el santuari, perdó, del Miracle, perquè ermita no ho és, és gros allò. Me vaig emocionar. Un lloc que no té a veure amb jo, però que arran de la lectura d'haver passat tantes hores, i passejar entre aquelles figures que t'ho permeten, encara els camarins oberts, que això és un tema que també n'hauríem de ratllar, poder passejar enmig d'aquelles figures pagades i creades pel poble, i veure aquell art que t'envolta de forma... Allò immersiu ja s'ho havien inventat, és espectacular.
0: Raúl Garrigasait,
1: sí.
0: Ta segona recomanació,
1: però...
0: quan d'una lectura agrada,
1: sí.
0: Fer-ne apologia no crec que sigui cap.
1: No.
0: Convidar el lector a llegir llibres que ho valen, si els podem estalviar segons quines altres tries, millor també. Fem de rebot. I acabarem amb una recomanació que pertany ja al conjunt de la literatura universal. I aquí també dus un llibre que té una connexió menorquina i pitiusa a la vegada evident, i a part que és un poemari extraordinari. No? D'aquí Rellam.
1: Rellam, de la Terra Santa, dalt de Marini, qui té romput un pot les regles del joc, perquè té repetit la poesia, però no hem vingut aquí a ser estrictes.
0: Exacte.
1: I el recoman justament de la forma que jo el vaig descobrir, en la traducció i es pròleg de Nenora Albert, poeta eivissenca o afincada a Eivissa.
0: Mm-hmm.
1: I editat per l'editorial Arrela, editorial menorquina, i sincerament crec que és la millor edició que han fet i és dels millors, dir, si hagués també de fer uns rànquings aquests que no serveixen per res, però si m'haguéssiu de dir, seria també un altre llibre des qui salvaria, perquè jo m'ha obert tot un univers, va sortir, jo troc que encara era per sa carrera o alguna cosa així, i jo no coneixia el de Marini, sé que tothom en sap molta sa vida, jo no la coneixia, i gràcies a sa feina editorial de tria i de trobar ses persones idònies, vaig caure de cul. És impressionant.
0: De fet, el de Merini, sí, tothom la coneix, però la primera traducció en el català que es publica del de Merini és aquesta, és la Terra Santa. Eh? Després hi ha gent que
1: s'hi
0: ha posat i que han fet això com si fos un gran esdeveniment, però es mèrit d'haver publicat primer, i a més amb aquella traductora que realment havia de traduir el de Merini,
1: és
0: que és Nenora Albert. Vull dir, això és un ou de dos vermells, ja? I aquest llibre és extraordinari.
1: Sap greu que no se'n publiquin més així, perquè és d'un nivell que per anar... Evidentment, la matèria primera d'anar al de Marini, ostres, una dona... Clar, és que té tot el que el segle XX li pot demanar a la literatura. Una dona en la seva posició, evidentment, social, que no és la mateixa que dels seus col·legues mascles, tancada per boja i per altres qüestions psiquiàtriques en un sanatori, manicomi, centre salut mental, jo ja no sé molt bé quin terme és, que ma mare s'hi dedica i he de ser curós, però mai sé ja quin és el correcte i quin no. Que agafa tota la tradició, és que tota, mediterrània, perquè el nom ja, evidentment, m'ho remet als temps bíblics, però agafa tota l'èpica, si es vol, de la conquesta de Jericó, de l'arribada dels hebreus a Terra Santa, dels evangelis també, treuen un pot de cap per allà, i ho mesclen tota la seva lectura, evidentment, clàssiques, i alhora contemporànies, i te fa un poemari d'una... És que diria actualitat, però dit des d'ara. No, no dit des del seu moment, des d'ara. Espectacular. Tenim present tot aquest tema de la salut mental, tota la violència que se l'ha exercit en nom de la sanitat, però també en nom del benestar social. És que no li pots demanar res més a un poemari que a més és bo. És que no és un pamflet en absolut. Perquè dit així, podria semblar que jo estic cercant un poeta estalinista que mos està... No té res a veure amb tot això. I a més, fet en la traducció de Nonora Obert, que la va conèixer i va conviure, que l'ha estimat molt, això està claríssim, és un llibre que es defensa tot sol. Jo aquí és que no he de dir gaire cosa més, perquè és qualsevol persona que no ho conegui i ara senti això i vulgui llegir poesia, és que ja, és un imperatiu anar de cap i no és meu, és objectiu.
0: Aquí sí, l'única pega o l'única dificultat que potser es trobarà un lector que vulgui llegir La Terra Santa, primera és que és un llibre publicat per una editorial que malauradament ja no existeix, que és Arrela, publicada el 2016, i segurament aquí sí que la millor manera de poder-hi accedir serà a través de biblioteques, perquè no crec que sigui un llibre bo de trobar en llibreries.
1: Hi heu d'anar alerta d'això al lón, aquest.
0: Que no ho podem dir,
1: no? Aquest són d'esquí i n'hem d'estar gelós.
0: Arribam al final d'aquest capítol de Lectures Retrobades, esperant que almenys algun dels títols de què hem parlat avui, especialment Plaquet de Prevesa, hagi despertat la curiositat dels oients del podcast i que tant de bo acabin tots, si pot ser, incorporats a la llista de llibres per llegir o rellegir. Moltíssimes gràcies, Bartomeu Obrador, per acceptar la nostra convidada. Ha estat un plaer venir a casa teva i parlar de llibres del teu i d'altres.
1: Bé, moltes gràcies a vosaltres. Jo m'ho he passat egoistament molt bé.
0: I moltes gràcies, benvolguts oients, per la vostra atenció. Ens retrobarem en una nova entrega de Lectures Retrobades aquí, a Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Salut!

Radio Far

0: I benvingudes en el programa que fa 6 i que tanca aquesta temporada de Simposi, en què hem sigut opinòlogues de temes variats, tots ben interessants, amb 6 ties molt xules. I hem fet la volta al món amb literatura d'aquí i d'allà. Avui, per acabar, tocava tornar a casa. Ja podeu saber on aquest convit, perquè avui conversarem sobre la literatura de ca nostra, Menorca. Quina es veu té la literatura menorquina? Quins temes explora? Allò que es presenta com a local pot emocionar arreu? Quin encaix té la defensa de les nostres variants i la projecció de la nostra literatura arreu dels territoris de parla catalana? Quin paper juguen en tot això editorials i llibreries? I com és intentar editar tan enfora del centre? En definitiva, avui ens centrarem en la creació literària menorquí.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: La ment humana és un entramat de circuits altament creatius i, quan actua en societat, on es combinen les interaccions, els estímuls i les cohibicions entre molts de cervells, acaba oferint resultats sorprenents, de vegades considerablement antiintuïtius.
1: Època de muda. Capítol 55. Les dessaladores del parany.
0: Alguns estudis que analitzen casos concrets mostren aquest nivell de paradoxes. Els lavabos on s'ofereixen tovallons de paper per eixugar-se les mans, el consum augmenta quan s'hi posa una paperera de reciclatge. A les oficines on la gent empra paper per diferents treballs, també es dispara el consum quan hi ha una caixa per reciclar-lo. Ve a ser com si el nostre pensament entengui bé la part positiva que implica el reciclatge, però converteixi també en una acció desitjable un major consum, perquè així augmentarà el volum reciclat. I és per aquest camí com una acció voluntariosa pot induir un efecte ambiental pervers, perquè molt millor ambientalment que reciclar és no consumir. El mercat utilitza amb molta habilitat aquestes contradiccions del pensament humà. En general, quan es tracta només de canviar un producte per un altre, cal preveure efectes secundaris i dissenyar accions per controlar-los. És diferent si la mesura inclou canvis d'hàbit. Potser per això hi ha reticències a la recollida de residus porta a porta, perquè implica un canvi de costums. De manera que un dia treus un tipus de residu i un altre dia un altre tipus.
2: I tires les escombraries cada dia al mateix lloc.
0: On s'ha aplicat bé ha donat molt bons resultats en termes de reaprofitament de residus i, per tant, de reducció de contaminació o de noves extraccions al medi.
2: El paper, el paper.
0: Però cal preveure diferents reaccions, com per exemple l'anomenat turisme de residus. Això és gent que agafa la bossa de fems i la porta a un altre municipi on encara no s'estigui aplicant el porta a porta. Una prova de com ens costa canviar d'hàbits.

aquest sentit, no és igual un nou hotel de platja que un agroturisme d'interior. El fet, però, és que els agroturismes funcionen a ple rendiment també durant l'estiu i, per tant, sumen gent quan ja n'hi ha prou. En realitat, per baixar la massificació estival no cal afegir nous productes, sinó establir un sistema de modernització de places turístiques de litoral, de forma que de cada 3 que n'hi ha s'hagin de transformar en una. Això i aconseguir cada any uns quants centenars d'expedients sancionadors i d'import significatiu pel lloguer turístic il·legal. S'ha donat a conèixer un cas on 200 xalets prevists no es poden construir perquè no disposen de prou abastiment d'aigua potable. Viure situacions així posa sobre la taula l'elevat consum que estem fent d'aquest recurs limitat i podria ajudar a impulsar mesures per racionalitzar els usos en uns termes més raonables. Però això significaria un canvi d'hàbits. Canviar el model de jardineria, convertir els ajuts agraris en línies de reconversió per abandonar els grans regadius d'aspersió, tapar piscines per disminuir evaporació, aplicar un programa de reducció permanent de pèrdues a la xarxa. En tot d'això, veurem la promoció insistent de la idea de noves dessaladores, que fan l'efecte en els nostres circuits cognitius de posar fi a la sensació d'escassetat de l'aigua i, per tant, de poder continuar apostant per un creixement d'allotjaments d'estiu sense límit. Aquestes instal·lacions poden tenir sentit quan serveixen per tenir l'aigua necessària per la vida i per la dignificació de les condicions de ciutadania. Poder-se rentar, netejar la casa, regar la producció agrícola necessària per alimentar la població, etc. Però si prèviament no es desclassifiquen els milers de xalets que hi ha prevists a la costa de Menorca, si continuarem emprant aigua dolça per tobogans turístics, jardins nòrdics o produccions agràries que després no es poden vendre sense ajuts milionaris cada semestre, ens podem estalviar les noves plantes per desalinitzar, perquè tenen un elevat consum elèctric, produeixen una salmorra molt difícil de gestionar i contribueixen a perpetuar un model que molts menorquins no volen.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Borja Moll Joan no és ni glosador ni arqueòleg, però li agrada jugar a seró. En recitarà l'obra guanyadora del Premi Josep Vivó de Glosa Escrita 2024, titulada Som Patrimoni Mundial. I abans ens cantarà amb sa tonada d'Anna Roseta una nota d'estil que creu molt necessària en els temps que corren.

Som patrimoni mundial. La notícia és colossal. Mos hom d'un orgull enorme, perquè des de la nave forma fins a l'aiòtic final, nostre passat ancestral passa a part de tal forma, segons la UNESCO ens informa, del patrimoni mundial. Amb aquesta decisió, s'odicia que Ventura, 14 anys fa que perdura, ha rebut confirmació. No mos pot semblar millor, després d'anys de feina dura, la nostra candidatura ara ja és una inscripció. Format per 9 components, el jurat l'ha destacat, tant per salta densitat, prop de 300 jaciments, més de 8 establiments per quilòmetre quadrat, com perquè es ve proposat, compten tots els referents. Murs de doble parament, ciclopis, que és la paraula, també recintes de taula, navetes d'enterrament, fins i tot un paviment, cases circulars de faula, tot això que entri dins l'aula, talaiots, tot hi és present. Poblats com Torre Trencada, Son Callà, Sant Agustí, Sa Torreta, Montafí, qualque llosa perforada que funciona com entrada per allà al Rafal Rubí, Cales Coves, Talatí i qualque cova morada. Hi ha la Torre d'en Galmès, hi ha Cornia, Trapucó, Nacomerma, Torelló, estatuetes de guerrers, bronzes, collars, paveters, navetes d'habitació, hi ha patrons d'orientació a la terra d'esfoners. Aquí n'hi ha que ven tan fort, un poc han exagerat, perquè mos han comparat amb la Rapanui del Nord. Jo no sé si ven d'acord, ja que està a la densitat, que una casa han desplaçat els terrenys de l'aeroport. Cronologia, 2300-1600 abans de Crist. Els primers que van ser mesos, direm primers pobladors, sembla que eren bons pastors i no gaire bons pagesos, ibers, sars o lleonesos, important-los religiós. Sembla que els conqueridors d'aquell temps ja eren francesos. Ho intuïm perquè ben prest van deixar bona petjada, que quedà ben arrelada, tal com planta dins un test. Seguien un cot celest? Perquè la llosa d'entrada dels dolmens és enfocada, quasi sempre al sud-oest. Tal patró d'orientació sembla fer-se permanent, o el manco resistent a forana innovació. Cap a aquesta direcció apunten nos accident, navetes d'enterrament i altres llocs d'inhumació. I el costum queda isolat, ja que França ho abandona i a Menorca molta estona queda ben consolidat. Les taules han apuntat cap a la mateixa zona, persistència que li sona del que és insularitat. 1600-1200 abans de Crist. Al període naviforme trobarem petits poblats de navetes escampats de manera no uniforme. Semblen no seguir una norma, poden estar murallats a dalt d'uns penya-segats com escaparrot de forma. A Cala Morell, també, van posar 15 navetes, clans familiars en casetes, ben igual que es pot mosquer. Altres poblats es van fer, elevats com a torretes, controlant àrees estretes. Som Mercè ho il·lustra bé. La naveta més magnífica d'estudons és de postal. S'emprava tal que el Rafal com una gran morga ossífica. Diu l'evidència científica que els enterraven igual, jerarquia horitzontal d'una societat pacífica. I s'exposen com a proves l'equitat d'enterrament i la manca d'armament que quan les escaves trobes. Esperant trobar les noves, hi ha un cementeri excel·lent, d'enfunyais n'hi ha prop de 100 els barrancs de Cales Coves. I es que tal entorn calcari, molts dels membres d'aquests clans cercaven s'etern descans dins les coves santuari. Es mussol i a se descàrrig, una espècie de xamans en coneixements arcans feien també d'herbolari. Diu que han trobat una mina d'alcaloides dins els pèls, de sa punta a ses arrels. Hi ha fadrina, hi ha atropina, hi ha també escopolamina. Diu que així veia els estels i en tenia millor els cels, aquell que la mort pentina. 1200-500 abans de Crist.
El paisatge més patriòtic que sentim els menorquins són ses torres, ses fortins del període talaiòtic. De primer, el patró és caòtic, que n'hi ha per tots els camins, a sa costa i terra endins, i fan d'ells quelcom exòtic. Tota inducció desafia. Els poblats són concentrats i altres els trobam aïllats fent ús de surografia. Omplen sa geografia, 400 n'hi ha disposats. En els segles esmentats puja sa demografia. Fer un talaiot vol suor, molt de treball coordinat. Podem dir que ha començat certa jerarquització. I quina era sa funció? Molts de so han especulat. De massissos n'han trobat i d'altres en corredor. Eren llocs d'ostentació? Talaiot, espai sagrat? Lloc de culte reservat als de major posició? Vigilaven l'horitzó? Ja ningú vaja enterrat? Edifici destinat a la redistribució? 500-123 abans de Crist. Un esforç descomunal, conjunt de moltes persones, fa de ses taules icones del talaiòtic final. Posaren en vertical pedres de més de 10 tones i a damunt m'hi encaixones una llosa horitzontal. Recintes de gran bellesa, s'hi documenten rituals, sacrificis animals sempre en sa foguera encesa. Herència cartaginesa? Tenen plantes absidals i ses pilastres radials taven s'espai en destresa. Els contactes comercials en terres no molt llunyanes, dues illes fa germanes i comparteixen rivals. Hi ha vestigis culturals als peus de tals lloses planes, àmfores abusitanes que els espanten tots els mals. A bord de barcos velers, amb espúnics, magó barca, a Menorca desembarca. Diu que vol 2.000 guerrers que tindran sou cada mes, que els barata per un arca que proporciona el monarca. I així ho fan, vi per foners. No sabem què va passar, si van lliurar cap batalla. Més a fer col que troballa, d'armes per ús militar. Cas notori són que l'ha, molta gent és que treballa fortificant sa muralla per poder contraatacar. I si passes un llindar i en segueix un corredor, trobes el pati interior d'una casa circular. Sembla que van descansar al fons a una habitació i que una sala exterior hi guardaven el bestiar. 123 antes de Crist, actualitat. I en Cartago destruïda, a sa gimnèsia menor, ens arriba una invasió. En Metel l'ha conquerida. Roma se sent agredida per lluitar en supositor. Lenta en romanització per pal·liar tan greu ferida. Cometes. Qui a la guerra participi contra nosaltres, queda clar que l'haurem de castigar fins que Roma es desempipi. Tanca cometes. Complicat va ses principi, 200 anys van esperar i amb moi mago a vertebrar s'estatut de municipi. I els romans mos fan cristians com a sa resta d'Iberis i assumim els seus misteris. I més tard, vàndals, romans d'Orient i els musulmans han anat passant imperis que han farcit els cementeris i ens han dit pobles germans. Catalano-aragonesos, durant l'edat medieval, duen el règim feudal fins que arriben els inglesos i entremig també els francesos i mos venen per un penyal. Espanyols som al final després de tants desentesos. I ara, canvi de tema. On anau en tanta eufòria? Me sembla un poc excessiu la manera en què aplaudiu tan sobrevinguda glòria. Ja vos refresc la memòria, que no és tot tan positiu. Ja vos con lo negatiu de la nostra prehistòria. Arribàvem al segle XX, en què l'arqueologia, com tot, es renovaria i l'arcaic ens va aclarint. Lloses d'un passat extint, del qual no en tenim grafia, records del que va ser un dia i de com ha anat clapint. Segle de ses construccions, segle de l'ú militar, per Menorca va passar provocant devastacions. Agràries explotacions deixen poblats oestrar, com es de Torrellissà i es que hi ha el lloc d'Estudons. Una llista sense fi sobre un xinxer de poblats on pasturen els ramats,
Cornia, Sant Agustí, Torrevella, Montafí, tots ells en terrenys privats, fora dels privilegiats, Torelló, Sant Bernadí... Resulta que, temps enrere, en el lloc de Vinyaiet, on n'hi havia un de grosset, van posar-hi una gravera per dubar la carretera. Tantes lloses n'han extret que el poblat ja no és lo que era, que ha tornat petit i estret. Cas curiós és Montafí, dit també d'antic s'hostal, que era un poblat colossal i l'han fet empetitir. Ben igual que Talatí, molts dels pedruscos del qual al capdavall van servir per fer sa base naval. Saps que van fer, Trapucó? El destrossen els francesos, que lluitant contra els inglesos l'empren com el seu bastió. Fan sa fortificació per assetjar els maonesos, els talaiots són malmesos i a un posen un canó. A Torelló, com un fort, hi ha el talaiot emblemàtic, imponent i majestàtic, des d'on es veu fins a port. I resulta, oh mala sort, que damunt a tall de l'àtic hi té un senyal geostàtic i uns llumets de l'aeroport. En el franquisme es tindria una ànsia desmesurada per embellir la fatxada dels monuments que hi havia. Grans pedres des de Cornia van ser duites a una entrada, tal passadís precedia l'obelisc de l'esplanada.

0: Potser he reconegut aquests versos. Potser també a tu et desperta un sentiment profund l'autor d'aquest poema. Avui, a Pistolari Express, xerrem d'un home que el van obligar a deixar aquest món molt abans del que mereixia, amb masses versos i proses encara no dites. Avui xerrem d'ell, d'en Federico García Lorca, i la seva darrera carta abans de ser afusellat pel bàndol franquista. Comencem. Epistolari aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerren en Txec Pons i en Andreu Llamburu.
1: El meu estimat Juanito, he rebut la teva carta que, encara que trist, m'ha donat alegria per tenir notícies teves. El primer que se m'acut és dir-te que, com que tens talent, has de portar amb talent l'enutjós assumpte del teu pare. El teu pare no és de la teva generació i és el més natural, no només el que no t'entengui, sinó que pensi tot el contrari que tu. Fa anys i anys que s'aferra a unes idees i a unes normes que et són antagòniques i és natural que xoqui amb tu. Una persona que no tingués llums et donaria llenya pel teu foc. Jo et vull donar aigua per al teu foc, flors per a la teva cremada, Juanito. Jo et demano per Déu que suportis el teu pare i el facis comprendre amb dolçor i silenci que està equivocat amb tu. Si algun canalla o inconscient li ha explicat calúmnies teves, tu li has de fer comprendre que són calúmnies, però no adoptis actituds irades en contra seva. Adopta un aire de gran dignitat fins que surti de la teva ofuscació. I, sens dubte, tingues fe en tu. Res de desmais, tingues força, fill meu. I llegeix, i estudia, i pensa que aquesta tempesta que estàs passant només et servirà per enriquir el teu esperit.
0: Xerrar del poeta Federico García Lorca sempre és difícil. Més que res perquè sembla que no es pot dir res que no s'hagi analitzat, opinat i dit sobre ell i les seves obres. Però més enllà d'una opinió subjectiva, si d'alguna cosa no hi ha dubte, és que xerrar d'en Lorca és xerrar d'un dels poetes més populars de la literatura espanyola del segle XX, escrit a la reconeguda generació del 27. Reconegut també per les seves dramatúrgies portades als teatres nombroses vegades. En Lorca podem dir que va deixar una gran herència literària per la curta vida que va viure, ja que va ser assassinat als seus 38 anys. Un home que d'entrada no pretenia escriure, ja que el seu anhel era la música. I no va ser fins que es va matricular a la Universitat de Granada per estudiar Filosofia i Lletres i Dret que va descobrir la seva passió per escriure. L'any 1918 es va publicar la seva primera antologia en prosa, Impressiones y Paisajes, on tracta temes polítics i plasma els seus interessos estètics. Entre 1919 i 1926, en Lorca, influenciat per persones com el catedràtic polític i jurista Fernando de los Ríos, va deixar Granada i va continuar els seus estudis a la Residència d'Estudiants, a Madrid, que era una olla d'intel·lectuals i coneixements que va dur al poeta a relacionar-se amb figures com Salvador Dalí o Rafael Alberti, Luis Buñuel, etc. A més, d'entrar en contacte amb altres figures de caràcter internacional com eren Marie Curie, Einstein i John Maynard Keynes.

A partir d'aquí, va començar el pròsper i productiu camí de poesia i teatre que acompanyà en Lorca i que el va anar consagrant dins el món literari, arribant a la seva maduresa cap a l'any 1927. Aquest recorregut també li va donar l'oportunitat de viatjar cap als Estats Units i posteriorment a Cuba, temps on va escriure Poeta Nueva York, El Público i Así que pasen 5 años. Un any després va tornar a terres espanyoles. El 1931, amb la instauració de la Segona República, comença un període d'alta creació literària per part d'en Lorca, on a més veu com la seva obra Bodas de Sangre és representada amb gran èxit a Buenos Aires, Argentina, fet que li va permetre viatjar i dirigir diverses obres més. Aquest és un període també on va codirigir La Barraca, que va ser un grup de teatre universitari que representava obres de teatre pròpies del segle d'or per diferents pobles d'Espanya. Són anys on Yerma, Doña Rosita la Soltera, La Casa de Bernarda Alba i Llanto por Ignacio Sánchez Mejías veuen la llum.

0: El 1935, Espanya es torna violenta i intolerant i la situació política és molt tensa. Els sectors més reaccionaris van iniciar tota una campanya de desprestigi i odi cap al règim democràtic i republicà i, òbviament, cap a tots aquells que fossin simpatitzants. I aquest era el cas d'en Federico, qui va ser considerat i acusat com a enemic de la dreta per part de la premsa més conservadora del país, que considerava les seves obres com blasfemes i que, a més, al·ludien a la seva homosexualitat de forma despectiva.
1: A la teva carta hi ha coses que no deus, que no pots pensar. Tu vals molt i has de tenir la teva recompensa. Pensa en el que puguis fer i comunica-m'ho de seguida per ajudar-te en allò que sigui. Però obre amb cautela. Estic molt preocupat amb tu, però com que et conec, sé que avançaràs totes les dificultats, perquè et sobra energia, gràcia i alegria, com diuen els flamencs, per aturar un tren. Jo penso molt en tu, i això ho saps tu sense necessitat de dir-t'ho, però amb silenci i entre línies, tu has de llegir tot l'afecte que tinc i tota la tendresa que emmagatzema el meu cor. Només tenc una obsessió, i és que et voldria ficar al cap l'actitud que has de guardar plena de força i d'astúcia per contrarrestar l'actitud equivocada del teu pare, que tu has de canalitzar amb talent i espatlla i respecte.

0: A qui estimava realment en Lorca és quelcom que només ell sabia. Però aquells que s'atreveixen a opinar diuen que ell assumia en plena normalitat la seva homosexualitat, tot i el context social que li va tocar viure. La carta que compartim avui és considerada la darrera carta que va escriure, datada un mes abans de ser afusellat i dirigida al jove Juan Ramírez de Lucas, un jove que en aquell moment tenia 19 anys i amb qui Lorca mantenia un amor secret. El jove volia ser actor i el poeta, deien, que estava bojament enamorat. Tant era així que pretenia escapar-se a Mèxic, on l'actriu Margarita Xirgu els havia convidat. Però la curta edat d'en Juan Ramírez i el conservadorisme de la seva família no acabaven de permetre aquesta fugida. És en tres folis escrits a mà i amb paraules subratllades que en Federico García Lorca intenta convèncer el seu amant per escapar a un futur millor. Vol que marxi amb ell a Mèxic. La carta data del 18 de juliol de 1936. Quatre dies després va arribar al seu destí, coincidint amb l'alçament franquista que va donar pas a la Guerra Civil. De com va acabar en Lorca, això ja ho sabeu. Només recordarem que el van afusellar por rojo i marica. Però què va passar amb en Juan Ramírez? La mort del poeta el va deixar consternat i es va allistar a la Divisió Blava. En tornar, i gràcies a la mediació del poeta Luis Rosales, qui s'ha de dir que tot i la seva ideologia conservadora tenia una gran amistat amb en Lorca i va ser qui el tenia acollit a casa seva quan va ser arrestat, va ser gràcies a ell que en Juan va començar a fer feina al diari ABC com a crític d'art. Juan Ramírez va mantenir en secret el seu amor amb en Lorca durant més de 70 anys i va ser just abans de morir que va entregar en els seus germans tot el material que havia guardat d'aquell amor. Una capsa amb dibuixos, cartes i un diari, encara inèdit, on anotava les seves emocions contradictòries de la passió pel poeta Federico García Lorca.
1: Amb mi, compta't sempre. Jo sóc el teu millor amic i que et demana que siguis polític i no deixis que et porti al riu. Juanito, cal que tornis a riure. A mi també m'han passat coses grosses, per no dir terribles, i les he torejat amb gràcia. No et deixis emportar per la tristesa. Tens moltes coses i el món, encara que ens veiés, és bonic. Bé, saps el molt que t'estimo i per això t'aconsello prudència i anar fent les coses com cal. No et tornis a desesperar. És de gent feble i has de recordar en tot moment que ets un veritable home. Rep una abraçada afectuosa d'aquest rodanxó poètic que tant t'estima. Federico.

Què hauria passat si la carta hagués arribat antes? I si haguéssim partit a Mèxic? Com és la vida a vegades, no? S'ha de dir, però, que l'amor sempre va ser un dels motors de creació poètica. Diuen els experts que d'aquesta història amorosa, en Lorca va treure alguns dels seus sonets més foscos i coneguts. Però el que sí tenim clar és que el Rubio de Albacete, amb qui començàvem el programa, no és un altre que el seu darrer amor, en Juan Ramírez.

El cementeri es ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida. Tan fi de puta com qualsevol altra, pensa en nou de cada 10 visites.

El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dit, enyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma.

0: Bueno, ja les tenim aquí. Beta Teatre està format per un bon grapat de dones, però avui tenim amb nosaltres dues d'elles. Com dèiem abans, na Fàtima Anglada i na Paula Arcibín, que ens venen a parlar d'un espectacle amb el que actualment estan viatjant per tot Catalunya. Es tracta de Dona i Arxiu, un espectacle que elles mateixes defineixen com un projecte atemporal de memòria democràtica. Tot seguit ens ho explicaran tot, però abans les hem de presentar com cal, no, Magdeta?
1: Home, i tant, clar que sí. Començaré jo amb na Paula Arcibín, capitana de Beta Teatre des del primer minut, co-creadora de tots i cada un dels muntatges que ha llançat la companyia. Actriu de les que deixen petjada, va venir des de Pàdua per quedar-se aquí, a la nostra roca, a Menorca. Després de 15 anys amb la companyia Colonna Infame, compromís que va combinar amb les peticions que rebia de diversos muntatges al Carnaval de Venècia. Na Paola és formadora d'arts escèniques i llenguatge corporal i ha introduït el concepte de cross-dressing pedagògic a la nostra illa. Benvinguda, Paola.
2: Gràcies, hola, gràcies, bona tarda.
0: Tenim també que no ha vingut na...
3: Raquel,
0: però bueno, li enviem un petó molt fort des d'aquí. I al capdavant de tot això tenim la bruixa màxima del nostre regne. Donassa des del minut zero. Ja te pots muntar una trobada de literatura infantil, com presentar un llibre, o te'l pot escriure també. O te la pots trobar a qualsevol bar de les nostres illes donant-li canya al vers. Pensa en un llibre que ella te'l compra per la biblioteca. Activista per naturalesa, documentalista de professió i escriptora de fets inacabats. Na Fàtima Anglada, hola. Benvinguda.
4: Hola. Fem una aquelarre i tancant micro, o què fa?
1: No, acabam de començar.
4: Ai, perdó, és que s'emoció me pot a vegades. És que clar, les veig aquí totes tan fantàstiques.
0: Totes, això
4: veniu
0: pot ser.
4: Veniu cap aquí, totes les que m'us escoltau, i farem festa.

0: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.
1: Biblioteca Freak, capítol 67. En escarrellarem desple de sa por, desgoig de sentir por, amb un recull de relats d'espara desdenominat terror còsmic. Rellam de Els mites del Tulhu, de H.P. Lovecraft i altres, perquè altres escriptors van participar en la creació d'aquest terror. Uns relats que fan desitjar amagar-te les ombres de ca teva i tirar el llibre en fora, però que no saps per quin motiu sortiràs de la foscor per arreplegar el llibre i continuar llegint. Sodomasoquisme? I això que encara té pendent el marquès de Sade. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.
0: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
2: No sé de què estan fetes les ànimes, però la seva i la meva són una de sola. Cins borrascosos, d'Emily Bronte. Cins borrascosos va ser l'única novel·la d'Emily Bronte, la petita de les tres germanes Bronte. Amb una estructura innovadora per al seu moment, amb diversos narradors, l'obra va ser poc apreciada i injustament criticada, però ara mateix és innegable que és un dels grans clàssics de la literatura anglosa i, sense dubtes, el meu preferit. Es tracta d'una novel·la que destaca per la seva intensitat. Es nota que està escrita per una persona profundament sensible, influïda per romanticisme alemany. I és que, de les tres germanes, Emily era la més somiadora i romàntica, tot i no haver tingut tant de contacte amb l'exterior com les altres dues. És per això que en aquesta novel·la la natura juga un paper clau i els germs de Yorkshire són com un personatge més. La sinopsi és un poc mala de fer, la veritat, però us diré que és com una espècie de drama familiar amb altes dosis de passió, que pot arribar a incomodar per el seu sublim tractament de les misèries humanes. Que no vos espanti, és un llibre absolutament preciós i que atrapa fàcilment. Això sí, us recomanaria fer un petit esquema dels personatges, perquè els noms i llinatges es repeteixen i, de vegades, és fàcil perdre-se. Per llegir aquesta deliciosa obra d'Emily Bronte, jo vos recomano el volum editat per Viena Edicions a la col·lecció del Club Victòria, on trobareu molts altres clàssics de la literatura universal en unes edicions precioses de tapadora dura.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Somiava de Sant Lluís, somiava que ballava i Sant Imorat era escoixí. Somiava que ballava un vals saltat i era escoixí que li feia nyigo, nyigo, nyigo.

seua mare, quan va despertar, li va dir, fia't meu, i ella es va posar a plorar. I quan son pare va sentir aquell soroll, li va dir, fia't meu, tu estàs emprenyada, tens un ull de poll.

0: Benvingudes i benvinguts. Una de les meves cites preferides és del pintor francès de primera meitat del segle XX, Maurice Utrillo, que diu: "No és gens divertit ser un pintor maleït." Òbviament, s'hauria de saber en relació a què aquesta maledicció. El que sí que deixa entreveure és que Utrillo no tenia un gust majoritari, que és un poc com me sent jo respecte a les fricades que llegesc i escric. Per això, em va alegrar moltíssim rebre la foto d'un poema que desconeixia el seu autor i l'amic que me l'enviava assegurava que fliparia. Escoltam aquest poema en la veu de Robert Iniesta, líder d'Extremadura.
1: No a la transmigración en otra especie. No a posvida ni en cielo ni en infierno. No a que me absorba cualquier divinidad. No a un más allá, ni aun siendo el paraíso reservado a islamitas, con verdades que un libro garantiza siempre vírgenes. Porque esos son los juegos para ingenuos en que mi agnosticismo nunca apuesta. Mi envite es al no ser, a lo seguro. Rechaza otro existir. Tras consumida mi ración de este liso indigerible, otra vez no, una vez ya es demasiado.

Avui, a Biblioteca Freak, mos instal·lam a sa polèmica més bestial i caminarem per sa poètica dels carrers de Ciutat de l'Home, de Josep Maria Fonollosa.

0: Acabam d'escoltar Por Dignidad, de Joan Manuel Serrat, que ni jo mateix me podia imaginar que posaria una cançó d'ell. Qui musica un poema precisament de Fonollosa. I si heu estat atents a sa lletra, vos demano que encara no jutgeu.
1: Ronda de Sant Antoni 3. Está la muerte en mí, yo la cobijo. Está ya trabajando en mi organismo como abeja tenaz, infatigable. Y aún nadie lo sabe, yo camino llevándole la muerte a los demás. La muerte viva en mí pasa a su lado. Qué agradable es llevar su dulce peso como lleva una rama su manzana. Yo porto la semilla de la muerte y la siembro en los campos de otras vidas, amigos, conocidos y mujeres. Yo reparto la muerte como un dios y reparto la vida con mi ausencia. Está la muerte en mí, yo la cobijo.
0: Ciutat de l'Home, editat per Edassa el 2016, és un trajecte per l'interior mental de la ciutat, inspirada en Winsburg, Ohio, de Sherwood Anderson, o Tortilla Flat, de John Steinbeck. En paraules de Fonollosa, es descriu una ciutat mitjançant emocions, sense descripcions, provocant que l'idea de la descripció ja la doni l'ambient. En aquest cas, és un recorregut per la Barcelona del poeta, un itinerari universal perquè tota ciutat té un barri pobre però honrat, poble sec, un barri baix, el Raval, un carrer major, l'aglomeració urbana, un nucli inicial, el casc antic, i un barri ric, l'Eixample, i un itinerari concret a través dels seus habitants. Fonollosa crea més de 200 històries, més de 200 personatges amb les seves inquietuds i obsessions, amor, sexe, mort, soledat. Vull remarcar aquest aspecte de ficció. És famós no confondre la veu del narrador. Aquí, múltiples veus que s'alcen confuses i contradictòries, no confondre amb la veu de l'autor. Perquè la gran majoria d'aquestes històries són heavies, són duríssimes. El punt de vista general és hipermasclista. Maltractadors, assassins, presidiaris, personalitats malvades, pessimistes, fracassats, solitaris, excèntrics, relacions tòxiques... Mesclats, això sí, amb alguns aspectes positius, molt pocs, i de crítica objectiva. A les relacions amoroses convencionals, a l'individualisme que afavoreix la incomunicació i l'aïllament, etc.
1: Carrer de Girona. Es difícil vivir. Es muy difícil. Parece que los otros nunca saben lo que deben hacer, decir. Se portan como actores que ignoran hasta el tema y lo equivocan y estropean todo. O a lo mejor soy yo quien se ha adentrado en alguna obra cuyo asunto ignoro y aquello que hago y digo no concuerda con la trama que expone la otra gente. Por eso necesito mucho tiempo. Tengo que reconstruir cada jornada el mundo que destruyen los demás y estudiar cada noche las razones por qué las cosas salen de otro modo a como las tenía bien planeadas. Y debo preparar con gran cuidado lo que yo haré y diré al día siguiente, y lo que harán dirán también los otros según las situaciones que programo. Mas no sucede igual a lo previsto, por eso necesito estar a solas, necesito estar solo mucho tiempo. Tengo que reconstruirme cada día mi mundo que destruyen los demás.
0: La ciutat és aquí la protagonista. Una ciutat plena de camins, superior a la natura. És tema i element formal per cohesionar les diferents veus i sensibilitats. I s'aconsegueix amb els títols dels poemes, els carrers de Barcelona, que funcionen com a descripció implícita del context, mitjançant la simetria en relació a l'estrofa central, amb sus de sendecasíl·lab molt proper a la prosa, i emprant un llenguatge nu, sec, aspre i amb un toc col·loquial i pessimista. El bé social, la família, l'amor o la religió no funcionen, i per això han de ser destruïts. Però aquesta necessitat de destruir la civilització per redimir-la és tan pessimista que val més deixar-ho fer. Pere Gimferrer la defineix com una mescla estranya de poesia beat amb incursions en el jazz, rock, boleros i tangos. En aquestes pàgines, planegen la idea de la mort, el pas dels temps, la inutilitat de les accions humanes, les ambicions socials i artístiques, la persecució de les idees, el fracàs, el sexe, la soledat, la fatiga de l'existència.
1: Carrer d'Aragó, os prohibirán un día conocerme, saber de mí. En prisiones silenciosas me aislarán con los otros, los malditos que antes que yo y después hayan expuesto su verdad sin temor. Sinceramente, dirán que soy un ser insolidario, asocial, pernicioso a la salud de la mente oficial de aquel momento, que la euforia, el estímulo, el placer de vivir lo importante en mí es hollado. Pero alguien hallará siempre la llave, penetrará en la cárcel que me encierre y buscará entre sombras mis palabras y reconocerá que hablo de él mismo, de su fracaso, el mío, el de todos.
0: Confés que des de que vaig llegir aquell primer poema en el telèfon mòbil, Fonollosa em fascina. Em fascina tant que em vaig gastar més de 100 euros en l'adquisició de dues obres seves. Supos que m'ha fascinat tant perquè Fonollosa és un d'aquests poetes controvertits que creen el debat de com ha de ser la poesia. La poesia ha de mostrar el que hi ha darrere les cortines vermelles del teatre, que deia Antoni Nartau. No sé si era ell, però la cita em va perfecta. Darrere les cortines hi ha por, fracàs, sentiment de perdició, violència, la realitat. Una realitat que colpeja. I la poesia de Fonollosa colpeja i molt fort. S'ha de veure'n, però, com és que colpeja. Hi ha una anècdota de Baudelaire que un dia, passejant pels carrers de París, es va varar amb un sense sostre, sense cap motiu. Quan el seu acompanyant li va demanar per què ho havia fet, ell va respondre: perquè reaccioni. A Avinguda Diagonal 4, Fonollosa diu: no voy a dar las gracias por la vida. Tampoco haré reproches, sin embargo. No había mala fe, seguramente, sino inercia, ignorancia o una esperanza. Encara que el poema finalitza amb el to pessimista habitual, potser sigui aquesta la clau que el lector ha de rebessar d'aquesta obra. L'esperança, perquè si hi ha una esperança, ha de sorgir de nosaltres. Així que siguem aquesta esperança, perquè nosaltres som l'esperança. I fins aquí la recomanació d'avui. Mos direm adeu seguint amb la poesia i per canviar amb la tònica dels darrers programes. I escoltarem Carrer de Pelai 3, un poema on apareix la ironia cridant despoada. Un poema que m'encanta i que me fa molta gràcia. Un poema que escoltam en sa veu des gran Eugenio. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a pròxima.
2: Tengo ya preparadas las respuestas para las entrevistas periodísticas que me harán en la prensa, radio y tele. Querrán saber qué opino y cómo soy. Me mostraré ingenioso y espontáneo. Tengo ya preparadas unas listas de personalidades importantes e incluso redactadas.

celebrava ses noces de sereu. Aquell dia, el gendà feu anar solla gran dins sa petita, no només per es bon nom del gendà i de sereu, sinó perquè sa novia era sa jove més polida de Menorca. A mitjan dinar, entrà dins sa sala de sa festa una vea mendicant, que tenia fama de bruixa, d'anar sempre despentinada i amb sa coa feta un ribó i fent sa garrossa de sa filosa. Rodà sa taula d'esconvit cantant sa novia del gendà. Avui ella és en terra, demà serà la mà. Bla, bla, bla, bla. Tots aplaudiren i sereu li oferí un got de vi. Beveu, voltros, beveu, ara que hi sou, digué sa bruixa, mentre se n'anava cantant sa novia del gendà. Els convidats bevien, i com més bevien, més bulla i més set. Ja molts estaven més per geure que per beure, quan, de cop i volta, entrà a ses cases un falcat de moros, que, obedients al jove patró, s'endugueren sa novia, sense mostrar a ella que li sabés gaire greu. La portaren a sa nau, a on l'endemà menjaria sardines. Trobant-se a prop de sa costa de Barberia, enmig d'un temporal, sa nau va fer naufragi i es perderen tots, tots i sa novia també.

La salvà un pescador moro, i aquí començà el seu captiveri. 10 vegades pitjor que una bona mort. Passaren anys i anys, fins que un dia, sa novia, armada de coratge, va fugir des captiveri i des moros. Però vet aquí, que sa nau que la tornava, volent-se refugiar a Cala Galdana, feu també naufragi. Sa novia et salvà i caminant terra endins arribà a un lloc demanant socors. Quan va sebre que es lloc eres del gendar, se li trabucat seny. I de llavors ençà no feu més que anar de lloc en lloc, despallissada i enribonot, com una bruixa, cantant.

circ, la crueltat també hi és. I que per divertir-se no fa falta veure com un animal, no, no, no. Fa coses que un humà només faria si sigués anormal.

els millors de tots eren els qui no hi eren, perquè encara que hagués saltat aquell tant de cocodril com havia fet sempre anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys, allò no deixava de ser una merda. I que sa merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era, és que jo era.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i en el mes de setembre comença la primavera d'hivern. Antigament, a les Balears, i també a molts llocs de parla catalana, la tardor es coneixia amb el nom de primavera d'hivern. Una locució molt ben triada, ja que ens trobam en una estació de transició entre l'estiu i l'hivern. La tardor astronòmica comença entre el 22 i 23 de setembre, però a nivell meteorològic aquesta estació comprèn tot el mes de setembre, juntament amb l'octubre i el novembre. Com ja sabeu, moltes plantes floreixen durant els mesos d'abril i maig, però n'hi ha que també ho fan a la tardor. Avui ratllarem de tres d'aquestes plantes, les esparegueres, la ceba marina i el safrà bord. Dels tres tipus d'espargueres que tenim a Menorca, les més comunes són l'esparguera borda i la de menjar. La borda floreix ara i la de menjar fa una primera floració a la primavera i una segona, la més abundant, també ara. Són unes flors petites però molt abundants i com a curiositat dic que són d'un sol sexe. És a dir, hi haurà espargueres que només faran flors mascles mentre que d'altres només en faran de femelles. És per aquest motiu que hi ha plantes, les femelles, que cada any fan fruits, les típiques bolletes que solen veure. Mentre que d'altres, les mascles, no en faran mai. Fixeu-vos-hi la pròxima vegada que aneu pel camp. Avui

0: La ceba marina comença la floració a mitjan estiu i arriba fins a l'octubre. Es caracteritza per tenir un bulb o ceba bé arran de terra que moltes vegades acaba sobresortint. És important dir que la ceba no es pot consumir per ser tòxica. Fa una espiga amb moltes flors blanques que recorda un poc a una caramuixa. Bon i segur que l'haureu vist qualque vegada quan anau pel camp.
1: Que la tardor t'estima com t'estimo jo.
0: I per acabar, ratllarem de safrà bord, una petita planta que comença la floració per setembre i l'acaba a finals d'any. Es tracta d'un endemisme de Menorca i Mallorca, que viu preferentment a les terres primes i rocoses de vora la mar. Les flors són d'un color lilós i, a pesar del seu nom, són molt polides. Polides com la mateixa tardor o primavera d'hivern.

En aquest capítol hem escoltat les quatre estacions de Vivaldi: Flor de tardor de Marcel i Júlia i Tardor de Berlat. Radio Far. La ràdio cultural de

cançons, sempre cercant les sensacions. Ja sé que ser gos és més gros conspirador, només el vença germanor, de no ser un mateix sinó part d'una unió, d'una sola comprensió, un esperit en expansió que sempre creix i sempre brilla, més que una simple sensació. Ven d'una roqueta rodejada de la mà, d'una família bona que me va mostrar estimar, una dura pena que m'obliga a arrimar i un germà de tinta que me va animar, un miler d'artistes que me van alimentar, un miler de pistes per trobar, un miler de llistes de ses que no vull entrar, i una sola vida que m'empenya a millorar i

futuro, volem fer més pur. Rompre ses valles, creuar ses fronteres, tombar cada mur, creuar tots els mars, tots els motius, tenir mil maneres, curant tots els mals, fermant tots els fils, un futuro

pedra, una mosca, una branca. Una idea s'enfoca i veig tanta llum blanca. Ni sapó, ni es llamp, ni es tro. Res me molesta i sent com s'ànima se fusiona amb el cor. És una festa i sent el so del món dins jo. I només resta el descans infinit. Està escrit en el destí la nostra gesta. I mentre es d'alça cresta de sola se mescla i tot suma, m'ofega en s'espuma. Tanta calor de sa llum, de sa lluna, i m'aixut d'alça d'una, m'aixut d'alça d'una. Veig una estrella llunyana. Ja no tenc gana ni son ni set. Sa llum ja no brilla, s'apaga. I torna sa fosca en el carrer.

0: Primer de tot, Natxa, te volíem demanar com va néixer aquest projecte que mos presentes i quina va ser la experiència a la residència F16.
1: I de parteix d'aquesta residència F16 que comentes a sa casa d'artistes, a de Vores Mercadal, i és una residència, bé, em van convidar una mica suggerint dues condicions. Per una banda, fer algun projecte relacionat amb Menorca, així de forma oberta, no? Però que tingués algun vincle amb sa illa, i després per l'altra, l'altra com a suggerència, recomanació, era fer algun tipus de feina d'investigació amb l'arxiu d'imatge i so de Menorca, que és a Mahó. I bé, a partir d'aquí vaig començar a investigar i a fer una mica de recerca. Vaig estar aquest estiu, aquest juliol i agost, anava i tornava, i bé, vaig estar investigant per una banda a l'arxiu i per l'altra banda fent voltes per Silla en cotxe mentre tothom estava a la platja. Jo me dedicava a anar a fotografiar pedres i jaciments arqueològics i fent vídeos per camins a ple sol.
2: Volia preguntar, Natxa, quin és el principal repte al que t'has enfrontat per dur a terme la investigació?
1: El principal repte seria, potser, concentrar la informació. És a dir, jo tinc tendència, potser per una cosa personal, potser per la temàtica, a cercar molta informació, cercar diferents bandes. Llavors, per jo, segurament, el repte seria com a concentrar-ho en un format expositiu. Això, sí. I centrar, perquè de sobte quan hi ha com la síndrome de l'arxiu, no? Que això està una mica amb arxius de text, però també fotogràfics, cinematogràfics, que et pots entrar a un arxiu. Interessant.
0: Això és el guai també dels documentals, que al final reculls unes experiències de persones que al final nosaltres també deixarem d'estar en algun moment i té aquesta capacitat que després es pot revisitar, com tu vas fer en el cas d'anar a Margaret Murray. Us pots explicar un poc més sobre aquesta figura, què és el que tant te va captivar?
1: A l'hora d'això, de fer una mica de recerca de quin tema volia tractar, vaig trobar amb la història d'aquesta dona, que m'apareix una història per una vida per fer un parell de documentals, sincerament, pot ser una altra edició de Menorca Dog Fest, n'hi haurà algun. És una dona que va viure 100 anys, a més, va néixer, bé, era britànica, va néixer a la Índia colonial, quan la Índia era britànica, i era egiptòloga. Bé, un moment històric que les dones no tenien, no era tan fàcil estudiar, etc. No? I ser professora d'universitat i tot això. Era arqueòloga, era egiptòloga, i l'any 32, bé, va ser la primera dona que va fer una excavació arqueològica científica a Menorca. Va ser un encàrrec de la Universitat de Cambridge i ella se va plantar aquí amb dues dones més i devia tenir uns 70 anys quan va venir l'any 32, va venir tres vegades i van publicar tres llibres, tot i que s'havien fet excavacions abans i també després, però ella va ser la primera, diguem, la pionera en aquest sentit, de fer una excavació arqueològica. I a més, amb una certa edat, amb les investigacions que havia fet, bé, va estar excavant a Palestina, Egipte, Malta... Sí, té una dona com molt de principi de segle XX, d'un pot de pel·lícula.
3: Gris mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Benvinguts, benvingudes a una nova entrevista del podcast Gris Mig, el podcast de fotografia documental del Menorca Doc Fest. En aquesta ocasió tenim a la Marina Planes. Marina, benvinguda.
1: Hola, què tal? Moltes gràcies per tenir-me aquí.
0: A tu per estar aquí, per estar-te per aquesta conversa. Marina, en aquesta edició has portat un treball que hem estat xerrant abans, molt extens i molt intens, que també té un títol bastant inabastable, d'alguna manera. Cualquier cosa puede acabar con todo en cualquier momento. Háblame un poquito de esto.
1: Vale. Aquest títol forma part d'un projecte més extens, perquè no està acabat, però sí que és el títol de l'exposició que he fet aquest any arrel de guanyar el premi de talent illenc de fotografia del Consell de Mallorca. Aquest projecte neix, feia molts anys que el tenia al cap, però bueno, a mi se'm coneix més per la meva faceta de treballar el tema del turisme. Jo treballo ja fa molts anys des de la postfotografia. És una elecció més bé biogràfica, ja que el meu avi va ser fundador de l'empresa Casaplanes, que va ser una empresa molt important de fotografia a Mallorca, que va fer la promoció del turisme i va ser, bueno, l'empresa més important dedicada a la promoció del turisme, i avui en dia tenim l'arxiu més important del turisme, es podria dir, del món, que conté uns 3 milions d'imatges.
0: Wow.
1: I llavors, bueno, jo em trobo amb aquest arxiu tan extens, i jo abans sí que feia fotos i vídeo, però quan em trobo amb això, pues decideixo, va ser molt difícil decidir-ho, però decideixo deixar la càmera i dedicar-me exclusivament en la meva pràctica artística a fer pràctica d'arxiu. Llavors, bueno, quasi sempre estic treballant el tema del turisme, però durant el Covid ens trobem tancats a casa, no estic a l'arxiu on normalment estic treballant amb el meu equip, i surt una convocatòria d'investigació i creació artística de l'IEB, de l'Institut d'Estudis Baleàrics, i l'únic material que tinc a casa és l'àlbum familiar, fotografia vernacular i una sèrie de documents que he guardat al llarg dels anys, i cartes i documents judicials i mèdics relacionats amb la salut mental i la psiquiatria, i decideixo presentar per aquest projecte d'investigació i creació artística un projecte de relació de la meva mare i la meva amb la psiquiatria.
0: O sigui que en algun moment el Covid va ser l'inici d'aquesta, la llavor d'aquest projecte?
1: Sí, ja havia treballat prèviament durant la carrera, també havia fet algun projecte també amb aquest, relacionat amb aquest tema, perquè és un tema que m'ha acompanyat tota la vida. A més, en aquells moments jo estava buscant quedar-me embarassada i també pensava, mira, doncs jo ara també vull ser mamà, crec que és un bon moment per treballar aquest tema de la maternitat i de, bueno, doncs de llaços familiars, no? De mare a mare i de mare a filla. Llavors, bueno, pues, aquesta beca d'investigació pues, em va permetre investigar molt. La idea inicial era fer un llibre, no vaig quedar gaire contenta amb el resultat, però sí que em va donar l'oportunitat de llegir molts autors que tenia pendents, Lacan, Freud, Tosquelles, vaig repassar a la Pizarnik, l'Inspector. Vaig conèixer la figura de Tosquelles, que no la coneixia, en fi, una sèrie d'autors i autores, també Mary Wollstonecraft, que va ser ingressada només perquè es volia divorciar. Bueno, una sèrie de llibres que em van ajudar a inspirar-me, perquè la idea era agafar el text. Jo sempre treballo un text, però m'agrada treballar amb text meu, però també amb cites, perquè la meva pràctica artística, sobretot des de que treballo amb l'arxiu, doncs ve molt inspirada per Barthes, Benjamin, tot aquest autors que parlen sobre el tema de la mort de l'autor i de l'apropiació de cites, i ho faig ja també amb el tema de l'arxiu, doncs també ho faig amb el tema de l'escriptura, però també era important per mi introduir la meva pròpia escriptura en aquest projecte.
0: Un projecte fotogràfic molt atrevessat pel text.
1: Molt atrevessat pel text, que en aquest projecte, a més, era important perquè precisament a l'obra, o sigui, aquesta exposició que es diu Qualquer cosa puede acabar con todo en cualquier momento, hi ha una obra que també es titula així, es titula igual, i està composada per 23 imatges i 23 textos, uh-huh. I per mi era molt important introduir el text perquè realment, bueno, quan entre una mare i una filla, quan una mare està amb una malaltia mental greu, perquè uh-huh. el diagnòstic de la meva mare era una psicosi paranoide cronificada, quan jo tenia 10 anys, jo la recordo que ja estava parlant sola al saló, pues els patrons de comunicació són certament bastant estranys. Yeah. I jo recordo que ella estava pues, al saló pues, fumant hachís i parlant sola, i jo tenia 10 anys i estava a la meva habitació, soc filla única, estaven separats els meus pares, i jo també escrivia els meus diaris. Uh-huh. I la manera que teníem de comunicar-nos ella i jo era després llegint-nos el que havíem escrit. La meva mare, en principi, eren moltes coses delirants i lo meu pues, era pues, soy este chico, me ha gustado y me ha caído bien, o bueno, pues, coses sí, més innocents.
0: El text ja precedia el que després serà l'obra, no?
1: Sí, sí, i de fet també hi ha una part de l'obra que són cartes que els meus pares s'escrivien. Uh-huh. Que jo veig que hi ha moments que ella escriu quan ella té més o menys la mateixa edat i que hi ha frases que són pràcticament supersemblants, uh-huh. perquè jo dic el tiroteo de los pensamientos i ella me diu que la cabeza me va explotar. Uh-huh. Sí, bueno, en fi, coses que... Però que deia, ostres, mira, teníem edats similars i estàvem escrivint d'una manera molt similar. Bé, en fi, el text sí que és molt important en aquesta peça específica que diu qualsevol cosa pot acabar. Llavors, bueno, una part també molt important de la meva pràctica és reenquadrar, uh-huh. perquè és una manera de rellegir, tornar a mirar les imatges. Per mi, el tema de tornar a mirar les imatges, tu no mires una imatge, quan mires, per exemple, les imatges del turisme, no les mirem ara igual que les miràvem fa 10 anys.
0: Total.
1: Ni les mirem igual que fa 20 anys, i d'aquí 50 anys no les mirarem igual. Uh-huh. I passa el mateix amb les imatges de personals. Uh-huh. Tu ara quan mires un àlbum de fotos no les mires igual ara que quan les miraves fa 10 anys que quan les miraràs d'aquí 30.
0: Probablement no? Ni vegis el mateix. No?
1: No veus el mateix. Vas veient cada vegada. Per això jo dic sempre que els arxius estan vius, uh-huh. i que són cossos en vida i que mai acabes, no? Que mai acabes, que sempre hi ha una traducció per venir, que això ve molt de Derrida també, que uh-huh. és un altre dels autors. No? I per mi aquesta pràctica de reenquadrar és aquesta pràctica de tornar a llegir. I també hi ha una part d'edició, no? de fer noves constel·lacions, uh-huh. de posar imatges juntes que generen nous significats. Uh-huh. I això és una miqueta com jo treballo. No? Llavors també una miqueta treballant la fotografia expandida, bueno, pues, treballo amb arxius, documents, mediació, m'agrada molt treballar també en col·lectius, activació d'arxius amb col·lectius, la instal·lació, no? moltes vegades les fotografies acaben convertir-se en una instal·lació, treballo amb el so també, text, collage, o convertint la foto en un objecte, en una escultura, i també treballo amb el cos, però sempre partint de la imatge, no?
0: Penso que, per exemple, aquesta idea de la postfotografia, que dialoga molt també amb els postulats d'en Font Coberta, uh-huh. tenen molts formats, no? No és només la foto, sinó també el text, sinó també... I es nodreix també de les lectures que vas fer prèviament i supos que també durant el procés. Com vas incorporar tants d'inputs a una obra?
1: Va ser complicat, és una bona pregunta, perquè primer, quan feia el llibre, bueno, el llibre va quedar com extensíssim, perquè, clar, llegint molt jo, deixo acumular, crec que és el mal d'arxivo, i després, a vegades, com a eliminar, em costa molt. L'exercici de... Llavors, per mi, el llibre va ser com un fracàs, va ser això, esto no funciona, i em van fer una mentoria i em va dir, bueno, però si no funciona això, fes una cosa, agafa tots els materials, els poses damunt d'una taula, separats, i els tornes a mirar i tornes a pensar. Uh-huh. I llavors ho vaig fer l'exercici, vaig començar a visualitzar coses noves i va sortir la convocatòria del Premi del Consell de Mallorca. Uh-huh. I llavors ho vaig visualitzar com a exposició. I com a exposició em va obligar a fer un treball d'edició, perquè clar, no podia posar tant de textos, tot i que a vegades he posat molt de text d'altres expos, però era ja estava justificat conceptualment, però en aquest cas no. Havia d'editar molt el text, llavors em vaig obligar a editar molt el text i també fer molt bé la selecció de fotos, sobretot per aquesta de qualsevol cosa pot acabar contra en qualsevol moment. I també hi havia una part de que tota l'estona pensava de no tornar a estigmatitzar, no? Perquè la intenció, a més, d'utilitzar la fotografia vernacular, d'utilitzar la imatge, perquè les persones amb malalties mentals apareixen sempre als mitjans de comunicació i a les pel·lis, no? Bueno, Aníbal, Psicosis, sí, ja, sí, el títol de la pel·lícula.
0: L'imaginari col·lectiu del loco violento.
1: Claro, sí, surt tota l'estona, no? Tal ha matado a alguien en pleno brote psicótico, no? És que ho sentim tota l'estona, no? I mai, o inclús els projectes, inclús fotogràfics o documentals, no? Tipus Follies, bueno, que a més era una crítica de com s'estaven tractant els malalts en aquella època, i és una superpel·li, però vull dir, sempre surten en els moments més degradants, amb la baba que els hi cau, però hi ha gent que té un brot maníac o que està en una depressió en un moment de crisi aguda i després porta una vida normal, no? I jo volia mostrar un entorn normalitzat amb aquestes fotografies, amb uns moments normals, amb una persona que està malalta, però que també té una família, que té aquests moments normals, per treure aquell estigma. No m'interessava fer-li fotos a la meva mare quan estava ingressada, perquè era volver a ensenyar lo mismo, que ja no s'ensenyen sempre, no? I era repetir aquella... Llavors, també aquest projecte parla molt sobre l'ausència, no? Perquè m'interessava molt parlar també sobre com mitgen les fotografies en les nostres relacions familiars. Jo cada cop que mirava aquelles imatges de la meva mare quan era més jove, quan jo era més petita, abans que estigués tan malalta, o de quan el meu pare li feia fotos abans que jo nasqués, intentava buscar una resposta de qui era la meva mare abans que estigués tan malalta. No? I és pensar com medien les fotografies en nostra vida, no? Les fotografies de l'àlbum domèstic, no? Sí. I m'interessava també aquesta relació. En fi, també fer una mica d'alegoria de l'àlbum domèstic, no? Que està a punt de desaparèixer, no?
0: Tens també que hi ha moltíssima sensibilitat en l'aproximació que tu fas al patiment de condicions mentals, que també és una necessitat social, no? Vull dir, aquest treball dialoga amb un moment del món en què se comença a xerrar de sol, se comença a parlar dels patiments mentals. Com penses que... Entenc que ha estat un treball llarg i arduo, i aquests anys aquesta discussió social ha cobrat molta notorietat. Com dialoga en aquest moment el projecte?
1: Ha estat molt interessant perquè, a més, mira, jo volia fer el projecte sobre la meva mare perquè tota la vida havia estat el trauma de mi madre, però a mi també em van diagnosticar amb una malaltia no tan greu, però també em van diagnosticar, bueno, de fet, he tingut diferents diagnòstics perquè cada vegada era un diagnòstic diferent, i també des dels 18 anys m'han estat veient psiquiatres i, a més, he notat el canvi amb el tracte, no? Vas veient com va evolucionant la psiquiatria, que és molt interessant. Ara m'he perdut. Llavors, està molt interessant veure també la resposta, no? Perquè, clar, jo, la meva parella és treballador social, no? I em qüestionava molt perquè em deia, bueno, es pones a tu madre, però no te pones a ti misma, no? I jo, clar, jo deia, ostres, també és verdad. I a mi em feia por posar-me a mi mateixa, perquè, clar, i era, va, però és que si no m'estic exponint a mi mateixa és que estic perpetuant l'estigma, perquè també ho estic amagant, no? I vaig dir, pues no, perquè, clar, si jo m'estic amagant és perquè jo també estic estigmatitzant. Doncs anem a parlar clar, no? Llavors, també, a més de pas, ja em donava peu a poder parlar de tota aquesta part que és de transferència vivencial o transferència genètica, no? Perquè els psiquiatres es van dir, no, bueno, és que tu tens predisposició genètica, no? Però a vegades no saps si és genètica o és perquè has vist aquesta mena de comunicació que no és sana.
0: Condicionar subjectiu de...
1: Sí, perquè una persona que no està bé pues, es comunica d'una manera estranya, pues, tu tampoc aprens patrons de comunicació racionals quan has estat educada per una persona que actua de manera irracional. No? Llavors dius, bueno, vale, però jo m'he comunicat així perquè he aprendido a comunicar-me irracionalment o és genètic, no? En fi, i et donava oportunitat també de parlar d'aquestes coses en el projecte, no? I de relació mare i filla i de temes de gènere, i llavors podia ampliar el projecte d'una manera com a més global i de cures també, no? De qui cuida qui, no? De quan em va curar ella, de quan em cuidava ella, quan jo la cuidava ella. I vaig decidir també exposar-me a mi mateixa i clar, després la gent et deia molt, ets molt valenta, però al principi va ser molt dur i em feia molt de por, però després la resposta ha estat increïble i la veritat és que, bueno, jo sempre treballo el tema del turisme, que és un tema molt interessant i té moltes vessants increïbles també a treballar i que s'ha de treballar també, no? Però aquí ha estat com molt emotiu perquè tothom ha connectat, perquè a més amb les imatges que tothom té un àlbum domèstic, llavors són personals però són universals perquè apel·len a tothom. I és que em venia molta gent a dir-me, jo també tinc un germà, jo també tinc un pare, jo també tinc un fill, jo també tinc una mare, jo també, a mi també m'ha passat. I és que tothom té algú a la família, a mi també m'ha passat, a mi també, jo també he estat malalt. I tothom es venia i et confessava i t'explicava la seva història i la gent venia i m'abraçava. O sigui, va ser tan emotiu que dius... I llavors em vaig adonar de que important és fer aquesta feina.
0: Clar, encaixa en un moment històric en què se desestigmatitza socialment del
1: problema
0: de parlar sobre...
1: Comença. El problema que hi ha, que dona peu a parlar una mica de la següent obra, que és el fracàs que segueix a la cura, és que es comença a parlar... Però no et pensis tant, perquè els metges a vegades encara et diuen no ho diguis gaire la feina, perquè...
0: contribueixen un poc a mantenir...
1: Sí, perquè a veure si pensaran... Jo ara...

0: violència de la institució, no? O sigui, per un costat que et demanen que segueixis en silenci i per un altre costat que la institució, tot i que no és tan violenta com abans, segueix amb estratègies bastant violentes, perquè a la meva mare, bueno, quan la van ingressar en contra de la seva voluntat, jo recordo molt bé quan la van punxar, jo tenia 24 anys, em van nombrar curadora seva econòmicament i de la seva salut, i la van agafar amb molta força els infermers, la van punxar, li va fallar la cama, va caure, i és molt violent veure una nina que és 24 anys, és molt jove, com l'agafen així. Tot és molt clínic, molt dur, tots els informes dels metges, els informes judicials, no? La denegació al dret a votar. Llavors, aquest díptic, hi ha una imatge dels anys 50, dels anys 40, que hi ha tot un equip fent un electroshock, no? Com et corden, que et corden les mans, et fan l'electroshock, que és com una imatge bastant violenta, no? I al costat hi ha una imatge de quan jo acabo de néixer, que és un detall molt ampliat de la meva mare donant-me un petó, que és un moment dolç, que és un moment de cura, que és un moment de pell, d'extrema fragilitat, no? Quan un bebè acaba de néixer. I venia a dir que, o sigui, per un costat, quan la meva mare estava molt malalta i tot era malaltia, que tota la conversa amb ella era pura paranoia, l'única relació que podia existir entre ella i jo era la de la cura, que era molt semblant a la que quan jo acabava de néixer, que era un bebè, i l'única relació possible que hi podia haver entre ella i jo era la de la cura, que són moments d'extrema fragilitat, no? I al costat d'aquesta imatge tan dura de l'electroshock, un moment tan fràgil, tan maco, del naixement d'un bebè,
1: de moltíssim contrast, no?
0: De molt contrast, no? I venia a intentar denotar que tot el que està, tot el sistema que falla a una mare està fallant al mateix temps a la seva filla, i que aquest sistema psiquiàtric que s'ha perpetuat durant segles, que ha tractat d'aquesta manera tan violenta els que pateixen malalties mentals, que els ha obligat a silenciar, que ha estat un sistema molt violent i que no ha potenciat la psicoteràpia.
1: Ni les cures.
0: Ni les cures, ni i que tenim l'índex dels més baixos de psicòleg per habitant d'Europa, que és això el que realment cura. Això cura, no? Tanta pastilla, ni tant d'electroshock, ni tanta farmant, ni tant d'ingrés, o sigui, més psicòlegs, perquè jo tinc diners i m'he pogut pagar una psicòloga i he pogut sortir una mica de l'estigma. Perquè m'han arribat a dir, mira, psicòloga, no t'autoestigmatitzis tu mateixa, perquè et posen l'etiqueta amb el diagnòstic, no? I, en fi, m'interessava parlar una miqueta d'això, no? De la violència exercida una mica en el cos de la institució.
1: Marina Planas, moltíssimes gràcies per aquesta conversa.
0: Gràcies a tu per tenir-me aquí.

0: Radio Far. Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
1: Si fer calç era feina d'homes, emprar la calç per fer morters i revestiments era feina d'homes, la feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fer spa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antic, les dones més humils s'allogaven altres dones, altres cases, per anar a encalar. I així se traien un sobresol que pues, ajudava l'economia familiar. I que era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Pep Taverner, emblanquinador d'ofici.
2: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
3: I ma mare anava a fer feina d'emblancar, emblancar mig poble de Ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tothom es donava el seu aire, sí.
2: Jo no sé, en els pobles supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, sal de cocó.

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mar. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador de gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mar. Però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites cavitats naturals que trobam a la penya viva del litoral, principalment en els mitjors de Menorca, a les zones de poca altura. Avui en dia encara hi ha gent que manté la tradició i replega aquesta sal per autoconsum. Una activitat que ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Després dels temporals, els cocons queden plens d'aigua. A finals de juny podem fer les primeres cuides de sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podran recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal dels fons ni gratar el cocó amb les mans o amb objectes sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en els fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta hem recollit la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar, per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés. Bé, la pròxima vegada que passegeu per de vora la mar i vegeu un cocó ple d'aigua, penseu que amb el temps hi podran néixer cristalls de sal. Un petit miracle que la mar, el sol i el vent, repeteixen cada estiu a les nostres costes.

estic dins un malson que no té fi. Paralitzat per la ràbia, fa temps que no

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Con la misma ilusión que se realizan las visitas navideñas, permítanos, en nombre de Catixa, de viva voz y en su propio ambiente, desearles la máxima felicidad en estas Navidades y toda suerte de prosperidades en 1967, mientras muy cordialmente agradecemos su gentileza y sus atenciones.
2: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de maquetes, un programa molt diferent avui, en el que posarem música molt, molt antiga i molt curiosa, perquè, bueno, he tingut accés, tinc accés ara a una... A Radio Far tenim accés a un munt de música menorquina molt antiga. No us puc dir encara detalls perquè se vienen cosites i no vull desvelar gaire, perquè després fotrem un anunci que espero que us faci tanta il·lusió com a nosaltres, però a nosaltres me'n fa molta. I res, escoltant música de quan Catissa no era un pàrquing, és qui provava d'aparcar per dins molt últimament, però ja sabeu que és pàrquing de Catissa a prop de Cime, a prop d'un curt, i antes no era un pàrquing, era una fàbrica que enviava felicitacions de Nadal en format single amb aquestes locucions que us he posat avui, que no hi treu gaire perquè mes de març felicitar Nadal no hi treu gaire, però m'ha fet molta, molta, molta gràcia. I res, he tingut accés a uns quants singles molt, molt antics, de música dels 60, de Menorca, de temàtica menorquina, i us vull compartir amb vosaltres. Anem a escoltar un poc de música d'aquell temps. Anem a escoltar na Carmen Esbri o Esbri, no sé com es deu pronunciar exactament, amb un tema que m'ha encantat, que es diu Menorca Tradicional, perquè ja està bé de tanta modernitat. Volem tradicions, volem Menorca Tradicional.

Ida, seguim amb aquest repàs de música viejuna, viejuna. Tornem un poc a la canció ligera, amb un single de Daniel Clavero, es diu es cantant d'aquest single, surt Daniel a la portada, un single promocional del Club Setanca a Sant Lluís, és mitiquíssim aquest club on pues, van actuar gent de molta, bueno, de l'època, òbviament, crec que Julio Iglesias i tot va arribar a actuar allà o algo així, o algun supercrack d'aquests, però bueno, aquí està aquest Daniel cantant. Aquestes són versions de música lleugera, de Daniel Clavero, i obre aquest single de quatre cançons, aquest Extended Play, amb una versió de La La La, d'aquesta cançó que va enviar a Eurovision, i que bueno, dona bon rotllo la càntic i així que aquí va aquesta versió de Daniel.

I de bon rotllo aquí, amb aquest single promocional de des mític Club Satanka. Seguim amb aquest repàs amb un disco d'una tal Anna Kiro, o Anna Kiro, no sé, no sé com es pronuncia tampoc, Kiro, sense cent, per tant, deu ser so, amb K. Un single que ens ha portat per el Festival de la Canción Menorquina de la Llor, editat per Belter, dos temes, Volveré a venir, i el meu preferit, Amorcito Juguetón. Amorcito Juguetón, interpretat per Anna Kiro, acompanyada per l'Orquestra Florida. Supos que són dos temes que va presentar en aquest festival de la cançó menorquina. No tinc molta més info, però m'encanta. Amorcito Juguetón. Vull dir, una cançó que es diu així només pot ser bona. Ja me direu vosaltres què vos sembla.

Seguint amb títols fantàstics, títols mítics, que a partir d'ara ja són mítics de maquetes, us vull posar una cançó d'en Frankie, una altra cançó, un altre single associat al festival de la cançó menorquina de l'Aior. Suposo que és el tercer, som un tres de nombres romans, això que surt a la portada. Ja us posaré algunes portades a les xarxes perquè vegeu, perquè són fantàstiques. Aquest Frankie aporta un single en dos temes, Faro de l'amor, cosa molt, molt menorquina, i és el meu preferit, que se cara bé, que és Jaime el Conquistador, una cançó, pues, jo que sé, que qualcú podia fer una versió heavy metal a lo Manowar, perquè segur que quedaria molt guai amb aquesta lletra de Jaime el Conquistador.

d'aquest single, single de quatre cançons, d'aquest EP, amb temes com Xuroi, Serenata Menorquina, Recuerdo a mi isla, mola perquè te posa el ritme de cada cançó, per si ets un DJ que vol posar a veure que la gent balli, pues, tens Xuroi, que és un slow rock, Recuerdo a mi isla, també és un slow rock, Serenata Menorquina és un fox, i jo vull posar una que es diu Molino Menorquín, perquè posa surf. Jo no l'he vist molt de surf en aquesta cançó, però allà va, perquè la jutgeu, un tema interpretat per aquest Rosendo Verdrell, que es diu Molino Menorquín, en ritme de surf,

y así mi amor no tendrá fin. Bien.

I bé, mos anava tocant ja al final del programa d'avui, que espero que no vos hagi creuat moltes caudes, però tenia ganes de posar-vos una selecció de música antigosa, no és gaire heavy metal el programa d'avui, però bueno, coses diferents i coses que venen i coses que jo fa molta gràcia, sempre des de respecte, no m'estic confotent de ningú, sempre música d'una altra època, d'una altra forma d'entendre la música, una altra forma de so, d'entendre com es fa arribar una cançó, com s'escriu, com s'interpreta, com es grava, com tot, vull dir, coses que jo em semblen fascinants, perquè és una època que jo desconec i que me fa molta curiositat, i també, pues, clar, te fa gràcies sempre des de respecte absolut en els que han posat el camí, perquè els músics d'ara pues, fan el que feim. Això sempre s'ha de tenir en compte i és un leitmotiv d'aquest podcast, així que no ho oblidem. Que xerrava de Catissa quan he començat el podcast, i bueno, aquestes felicitacions de Catissa no simplement eren una locució, sinó que pues tenies algunes cançons, t'enviaven un, no sé si eren els proveïdors o els clients de fora de Menorca, però ens enviaven una felicitació en forma de single amb cançons... en cançons menorquines, en cançons interpretades per artistes menorquins, com aquesta, aquesta versió d'Ets un altre Menorca, lletra d'en Tòfol Mus, música de Deseada Mercadal, es punyetero Dream Team, i cantada per Daniel Clavero, aquest que han sentit ja cantant cançons en el single dedicat en el Club Satanca.

0: aquesta cançó tan guai, que és Ets com una altra Menorca, que s'ha portat el single, doncs ve traduïda tota la lletra en castellà, supos que per això, no? Per si és un proveïdor de Sòria, doncs que s'entén que està cantant està el Daniel Clavero, així que anem a escoltar-la.
1: Ja entre somnis de jove vaig començar-te a estimar. Tota Menorca, Madea, serà un trosset de roqueta, fia d'esvent i la mà. Te cercava per entre sa tistó, de ses platges

I vinga, ara un bonus track, una cançó que he trobat, bueno, vaig trobar l'altre dia rodant per Mestral, vaig trobar un disco d'un tal Antonio Borràs, que jo no tenia en el meu radar en absolut, un tio que cantava més en plan líric, amb Beb Cardona va comentar pues, que sí que havia coincidit amb alguns cantants d'òpera potents i tal, i res, té un disc editat que també vaig veure sa portada i em va sonar que era es Castell, no sé quina cala de ses tantes, si cala corb o què, perquè no la conec, perquè no està plena de ciment l'altra vegada, però vaig dir, ostres, ni me sonen gaires noms, i no estic segur que això sigui, no? Perquè, bueno, a cap me l'enduc total per un euro que valen o el que sigui, me'l vaig endur i li vaig comentar amb Beb i m'ha explicat un poc la història d'aquest cantant, que tenia un restaurant i cantava en aquest restaurant. El Toni Borràs, en Marga Borràs, que és la seva filla, supos, crec que sí, i en Ruperto, mitiquíssim pianista i cantant menorquí, que ja mos va deixar, però que van coincidir en un concert amb ell fa molts anys amb les Artes. Vull dir que un dia us contaré la història aquesta, però allà estava en Ruperto fent el seu i les Artes fent el nostre, una espècie de festival de la canció de la Llor, també, ja us contaré aquesta un dia. Però bueno, en aquest disc, pues res, amb acompanyaments i diguéssim, producció d'en Ruperto, fan algunes cançons, són versions quasi totes, d'estàndards i coses així. Hi ha una cançó que m'ha fet molta gràcia, aquesta To All the Girls I've Loved Before, per totes les lotes que jo m'he estimat, que és una cançó que sempre m'ha fet molta gràcia. La versió més famosa potser és una versió de Willie Nelson i Julio Iglesias, almenys la que jo he conegut sempre, que sempre m'ha fet molta gràcia que aquests dos cantessin junts, i que és una cançó en plan de lo follador que ets, vull dir, totes les que t'has lligat en la teva vida i tal i qual, i la trobo molt, molt graciosa aquesta cançó. I res, aquí l'escoltam amb un accent ben maonès, amb aquest dueto entre en Antoni Borràs i en Ruperto. Jo espero que us hagi agradat aquest programa tan diferent avui, però bueno, us he vist que venen coses xules i venen coses molt interessants presta a Radio Far. Com sempre, som en Pedro, som maquetes a Radio Far, vos estimen locura i mos veiem molt, molt prest.

Partirem d'aquí uns instants, revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres comptant un moix, ara puja en Peter Toix. D'aquí un any el mataran, la casa seu ha disparat, però...

0: Short.
1: Per la finestra estic mirant, veig un gran bosc de pins gegants. El revisor em diu són alts per protegir a tots els malalts. Aquest gran llac es diu memòria i té una gota per història. Si mires bé

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Me'n toco un ou. Si just penses en mi com a cançó, per sempre inacabada.
1: A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu d'Espoble, gravat el 2016.

massa por. Lluitarem com personatges anònims en els peus de

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

A mi em passa com tu, m'enyor fora de casa. Una pena, un neguit, una crisi profunda d'identitat m'angoixa. Pens massa en els meus fills. Les ciutats són iguals, sols s'hi pot sobreviure. Jo el que vull és voltar amb el mar d'horitzó per l'univers de l'illa. Faig viatges mentals, explor versos i llibres. Tenc un atles remput de quan era petit i una brúixola amb vent que assenyala Menorca. El millor de partir és poder regressar. Déu no baixa del cel. L'aventura és escriure.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? L'11 d'abril de 1993, Guillem Agulló i Salvador, un jove antifeixista de 18 anys, va ser assassinat a Montanejos mentre estava de festa amb els seus amics. Van ser assaltats per un grup de neonazis i, en escrit de Viva Espanya, un va enfonsar-li un guinevet en el cor. La seva germana deia que Guillem tenia el cor tan gros que va ser fàcil que l'encertessin. Se'n van anar cantant el cara al sol. Guillem va morir aquell dia, però la seva memòria continua viva. El 2020, la periodista Núria Cadenes va escriure un volum dedicat a Escàs. Amb un estil depurat, se submergeix de ple en el sumari d'Escàs, en els diaris de l'època, en els records dels amics i la família d'en Guillem. Recordam, de fet, que la mateixa Núria Cadenes va ser torturada per la policia, acusada sense proves de terrorisme en els anys 80. En unes 200 pàgines, aquest volum te transporta en aquell món, el d'un estat en una suposada transició democràtica, i dibuixa tot l'entorn i la vida de Guillem. És profundament emocionant. En aquella època, per les parets i les pancartes als camps de futbol de València, es podia llegir «Guillem, jódete». Va ser un assassinat polític i mai s'ha fet justícia. Només un dels agressors va anar a la presó, ja que es va considerar una simple baral entre xavals. Però mai l'hem oblidat i ha esdevingut un clar signe de llibertat. Vos recomanen també la pel·lícula La mort de Guillem, estrenada també el 2020 i dirigida per Carlos Marquès Marcet. És una representació fidel dels fets, sobretot de la gran resposta popular per demanar justícia que va venir després. John, bé, què voleu que us digui? La veritat és que el llibre m'emociona molt, la pel·lícula em fa plorar moltíssim, però la veritat és que vos recomano les dues coses. És preciosa, sobretot la pel·lícula, i és important que en continuïn ratllant per tenir-lo present. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó.

0: 2 anys de vida per un llibre és una eternitat. Quina valoració em fas? Com veus ara mateix La mà tancada?
1: Bueno, jo estic molt content i no sé si diria orgullós, però quasi. Un dia xerrant amb en Damià Roger, va sorgir el tema aquest de l'èxit i ell em va dir que el verdader èxit és haver arribat a publicar. I crec que té raó. Si bé el meu cas i és de La mà tancada és un cas molt particular, és un exemple d'estar en el lloc precís, en el moment precís, haver-la publicada ja és un èxit, no? Tenint en compte que és una primera obra i que no ha rebut cap premi, que crec que sí que la vaig presentar a qualque banda. I això, hem de veure la publicació d'una obra nostra com un gran èxit. Després, la seva acceptació i recorregut ja és un tema diferent que depèn de molts factors. Respecte a això, recorregut en aquests 2 anys, he de dir que també estic molt content i sorprès, perquè si La mà tancada és qualque cosa és que és diferent i generalment el que és diferent costa que entri. I bueno, és diferent en quant a estil, en quant a història, i la veritat estic molt content, com ja t'he dit. De fet, acabem de fer una tercera reimpressió, sempre ratllant en nombres menorquins, no? És una tercera reimpressió molt, molt, molt, molt curteta, però és una tercera reimpressió.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Benvinguts, amics. Amb aquest programa de Sagramola farem un recorregut per a algunes composicions de caire clàssic. Compositors menorquins, però, que han fet temes amb una línia compositiva i amb unes estructures musicals que en podríem anomenar clàssiques, així com composaven Beethoven, Mozart o Mahler, i que són ben nostres, són els nostres clàssics i no ho fan gens malament, és la veritat.
1: Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Nito, benvingut a Maquetes, en el podcast de música menorquina guapa, guapa de Radio Far. És un plaer tenir-te aquí amb nosaltres.
1: Bueno, el plaer és meu, eh? va ser una sorpresa que m'ho volguessis fer una entrevista, per sort.
0: Bueno, ja t'he contat, sí, que el perfil és més...
1: Perquè
0: és més rockero.
1: Exacte.
0: Però és el que te comentava, també, vull dir, des de... segurament és el primer concert que vaig anar jo antes d'anar a veure Iron Maiden o grups aquests, va ser Pinyata Pinyol en la festa de fi de curs de l'escola de mitjorn.
1: Bueno, és un honor que hagin passat tanta gent per les festes.
0: És que no és tanta gent, és que en som literalment tothom. Vull dir, poca gent d'UBA que no...
1: Hi ha qualque excepció,
0: eh? Res, abans d'entrar en Pinyata Pinyol, conta'm un poc els teus inicis, quan és aquell moment que dius no sé si m'hi vull dedicar, però jo el que m'agrada fer música, m'agrada la música, hi ha qualque moment definitori així, o és una cosa que va entrar a poc a poc?
1: Bueno, la meva història com a música és molt llarga, perquè vaig començar a aprendre a tocar guitarra als 16 anys, que un company me va mostrar els acords i tal, i jo, per el meu compte, autodidacta,
0: sí,
1: vaig anar... I sempre que trobava una partitura amb els acords i tal, jo m'hi posava una cançó que ja coneixia dels anys 60, del pop espanyol, per exemple.
0: Vale.
1: O dels
0: pop... Feixerat dels anys 60, d'això, quan tu tenies...
1: Sí, jo, a veure... l'any 64...
0: 64.
1: 66, per aquí.
0: Més o menys.
1: Més o manco. Va ser quan vaig començar a aprendre a tocar guitarra. I pels Reis me van dur una guitarra. I per Pasqua, al cap de 3 mesos,
0: sí,
1: jo ja tenc una foto, jo tocant guitarra a una sortida de joves que va organitzar la parròquia de Ferreries, del Sant Àgueda, del Cera. Vull dir que en 3 mesos jo ja...
0: Ja estava sent bolus.
1: Havia
0: estava...
1: après a tocar guitarra, tio.
0: És que tocar guitarra és bastant fàcil. Jo sempre ho dic a la gent, quan venen allà, no, trobes tu? Sí, guitarra està bé, vull dir, poses els dits i...
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes Ràdio Far, el teu podcast de música guapa menorquina, avui amb un vell conegut, amb un habitual, diguéssim, amb Miquel Plana, amb el seu nou projecte Fènix. Tenim una xarxa amb ell avui bastant divertida, i va dur els seus nous companys de grup, en Joe Vinent, en Larry i en Situs, i estan, bueno,

passat una estona xerrant amb ells d'aquest nou projecte, de ses ganes que tenen de tornar a tornar en directe, que no haurà fet un concert i ja tenim ganes de més. I res, aquí està la nostra xarxa amb en Miquel i els seus companys. Espero que us agradi. A xalar!

0: Benvinguts, Fènix, grup de moda de l'O. Benvinguts a Maquetes una altra vegada. Miquel ja és un... ja el tenim quasi assalariat aquí a Radio Far, que ve cada temporada. Però Miquel, presenta-me... Miquel, hola, com va?
1: Hola, bon què? Bon capvespre.
0: Bon capvespre, bon dia, bona nit, bon capvespre, segons quan t'ho escoltin, perquè això poden escoltar com vulguin. Presenta-me'ls en aquests joves que han vingut amb tu a Radio Far avui.
1: Bàsicament... Els Fènix som un grup de jovenets de l'O, que ens agrada molt la música. És com una malaltia que tenim, saps? Això del rock and roll. I per això ens manté joves fins al dia d'avui.
0: Qui presenta mals per avui?
1: A tots.
0: Bueno, clar, a mi, si heu vingut tots...
1: Començaré per l'esquerra, que m'agrada més que la dreta. L'esquerra tenim en Larry del Campo, baixista.
2: Bravo!
1: Ha estat en grupos, bé, que ho digui ell, ja estic fart, no se n'en recorda, ha fet gospel també, o fa gospel, és un tot terreno, no? A mi izquierda també, no riguis perquè no n'hi ha per riure, és un molt bon guitarrista, company, vam ser companys amb grups fa una estona, en Situs Cànoves, guitarra elèctrica, 6 cordes.
0: 6 cordes, eh?
1: 6 cordes. Més...
3: Bones tardes.
1: Jo ja està, no?
0: Jo ja
1: no
0: cal. Tu ja fas, ja tornes amb aquí ets.
4: Tots impresentables.
1: Tu tampoc.
0: Jo tampoc.
1: Ja ho saben
0: que ets. També.
1: I a la meva dreta, que també hem compartit banda amb ell, un senyor que toca la bateria. Josep Jou Vinent.
0: Bueno, Fènix, aquest grup que s'acaba d'estrenar a ses ondes amb un primer tema que acaben d'escoltar, que es diu Sorpresa, i està una sorpresa molt agradable, és una sorpresa d'aquelles dolentes que et diuen, ai, tiene dolor de tal, vull dir que és una sorpresa.
1: No sé quins són.
0: I res, explica-me com sorgeix aquest projecte, quan sorgeix, com qui és qui arma so, qui comença, estan tots en plan tu, xerra tu, que no sigui.
3: Bueno, vam...
0: Sí, que bona pot ser.
3: Vam coincidir en Jou, en Miquel i jo en els darrers anys de Puretones.
0: Correcte.
3: D'acord? I pues, després d'Espanmós pues, va sortir el tema abans si seguíem o no seguíem o si començava en algú nou o...
0: Quin any era, això, més o menys, te recordes?
3: En deu fer dos, màxim.
0: Vale.
3: Per aquí damunt, dos anys.
1: Finals de 22.
3: Uh-huh. I, pues, van decidir seguir, o bé, seguir, començar un grup nou, i van contactar amb ell, que també havia coincidit amb en Jou, tocant bastant de grups, i en jo també. Van,
0: sí, no?
3: Van començar en aquest món, entre comilles, tocant amb ell.
1: I a més, perdó que t'interrompeixi un moment, quan vam dir, hem de menester un baixista, no? Quin baixista? Cada un tenia que dir el nom d'un baixista preferit per entrar a la banda. I tots tres van dir...
0: Ah, mira.
1: Sí, no hi va haver discussió.
4: I va unanimitat.
3: I res, això. Més o menys això va ser el principi.
0: Vau començar...
4: Tu a més és història, diguem.
0: Ah? Tu a més és història. Sí. Vau començar a fer temes junts, però sí que havíeu coincidit... Com és el grup? Algun grup que teníeu vosaltres dos, no me'n record. En Jou i en Larry, almenys, no...
5: Sí, nosaltres havíem coincidit a Pino Planet, fa molt d'any.
0: Pino Planet, aquests vos hauria de pillar qualque dia.
5: Amb orquestra, també.
4: Amb orquestra Eclipse.
5: Sí.
0: Eclipse, estàveu junts, també? Sí, vale, sou vells.
4: Les meves primeres passes en...
5: Sí, després havíem fet qualque estiu, jo venia a fer qualque substitució d'estiu.
4: Exacte, no? Té el sí que venies. Sí.
0: Vale.
4: Xavi, Ana Maria i en Pere. Sí. Ja mos coneixem. Ja.
0: Sí, va, sou veis coneguts tots. Començau a fer temes i començau... Clar, jo me'n recordo sentir que havíeu muntat coses i que vinga a ensenyar, que vinga a fer temes, perquè el que volíeu fer era no començar fent versions, com comença tothom, sinó començar fent temes propis, no?
1: La primera idea era... Volíem fer un grup de tribut a Mecano. Però ells van trobar que jo no donava la talla com...
0: Bé, te podies posar...
1: Cantar com aquella...
0: Els catxarros aquells.
1: Va, me li faltes, no tinc qualcuna, la meva dona. I al final, vist que no podia ser aquesta via de fer un tribut a Mecano, doncs van decidir fer temes nostres.
0: Temes vostres amb quin rotllo, vull dir, quin estil musical diríeu que... Ui, ara, quines, o quines influències?
1: T'ho expliquin ells perquè fem de tot.
3: La veritat és que tenim... El punt en comú supos que és el rock, no?
0: Sí, tenim, sí, està clar.
3: Tenim clar, això. De vegades en Miquel escolta un poc més de rock més clàssic, un poc més antic.
0: Ja està.
1: Antic, diu, saps? Antic,
3: en Juanjo pues, escolta de tot, evidentment.
2: Jo no volen escoltar la música que jo escolto.
0: Esto què és? Quina música escoltes? Tan mala que no va.
4: És més d'indi. Va,
3: I en Joe i jo, pues, bueno, nos atracàvem un poquet més, un poc de heavy metal, vale. Rock.
1: Home,
3: més clàssic.
1: Jo som antigós, llavors som els més vells de tots amb moltíssima diferència. I llavors jo m'he quedat penjat a finals dels 60, 70, principis dels 80.
0: S'època.
1: A mi donem Jimi Hendrix o Frank Zappa abans que l'oreja de Van Gogh, per exemple.
0: Home, sí, també seria. Bueno, un estil, en general, pues, més... Bueno, ja he escoltat un tema només, el tema que vau penjar el dia de gravar avui, pues, no fa ni una setmana que vau penjar el tema aquest a Spotify, no? Quan va ser que el vaig escoltar jo?
2: Jo vaig penjar, el vam penjar dijous.
0: Dijous,
2: crec que va sortir divendres o dissabte.
0: Divendres? Vale, sí, però ja deveu tenir 700 milions de reproduccions, supos, ofertes de discogràfiques, supos que sí, no?
1: Sí, no t'equivoques.
0: No, està molt xulo. Més bàsic, més, vull dir, els puretones, al final era un... No diré recarregat, però era un grup que tenia molta... La música s'havia complicat bastant, s'havia fet molt, pues, molt de reggae, moltes guitarres i tal, i ara vaig com a molt més bàsic, molt més tornar un poc a llevar brossa i fer un poc més...
1: La veritat, jo personalment no ho sé, perquè jo no m'agrada mirar enrere, jo l'època de Puretones va ser genial per jo.
0: Ah, sí, clar que
1: però,
0: sí.
1: Però Año Nuevo, Vida Nueva, saps què vull dir? Partim de zero i no me'n recordo res, ni ganes de recordar res del que he fet amb tota la meva punyetera vida en música. No, personalment. Va tingut la sort de trobar uns tios pues, que com a compositors són molt bons. L'únic hàndicap que tenen, que se'ls podria tirar encara, és que totes les lletres les tinc que fer jo. I estic fart d'això, ja. No sé què dir. Però són uns músics excepcionals i els temes són... No sé si està bé o no que ho digui. Són molt bons.
0: Sí. Bueno, és l'únic que escoltar, perdona, Larry, digues.
2: No, jo el que deia és dir que en la formació que tenim, la formació és bàsica, vull dir...
0: Sí, és un trio.
2: 10 baix, bateria i guitarra i...
1: Això que em donin vent.
2: Bueno. I harmònica.
1: Ah, sí, i pandereta.
0: I pandereta. Com a petita percussió, t'ho ha de dir.
3: És un poc complicat. És fer música bàsica i no complica molt massa sa...
2: No complica molt massa sa vida. Això.
0: Rock and roll senzillet, sí. Sense més coses.
1: No, tampoc és això. Tampoc són tres acords i ja està, eh?
0: No, però bueno, vull dir que... És...
1: Això de sense més cosa, no.
0: Bueno, vale, ok. Vale, 4 o 5 acords, tampoc te'n passis, eh?
3: Jo volia dir una cosa. Vull dir, tu quan graves, pots gravar pues, mil coses, mil guitarres, mil veus, mil el que vulguis, però després has de tenir un pot de sentit en directe.
0: Efectivament. Efectivament, sí, que després es compliquen les coses.
3: M'entens?
0: Sí. On tu has gravat aquests temes, per cert? A casa, supos?
3: Sí.
1: Aquests temes tenim un amic, en Larry Sánchez, que no té res a veure ni amb ell, que és Larry, ni amb tu.
0: Ni en Jacques Sánchez. Sánchez.
1: No té res a veure. Aquest amic, casualment, va estar a Menorca, tenia un equip de bolsillo d'aquests, saps?, de butxaca, una coseta mínima, i ho van gravar així.
0: S'has mentit? És que no sé si es queden jo, hòstia.
4: No. Això t'ho acabes d'inventar.
0: És que no sé quantos bueno, queden jo, Miquel.
1: Havia quedat la risa, xef.
2: La risatge és el meu pseudònim.
1: Ah, doncs ho va gravar ell.
0: A casa, no? Vau fent això? O com?
2: Bueno, a casa no.
0: A casa local?
2: Vau fent el local.
0: Vale.
2: I amb un amic nostre, amb Miquel Pons, de l'O.
0: Vale.
2: Qui sempre ha estat involucrat en coses de gravar, experimentar i sobres, van dir que no mos faries el favor i mos va dir tot d'una, no.
0: I van a fer una cervesa.
2: El van convèncer i mos va ajudar i ha estat esquiar tret així com està ara, ho ha tret ell. Nosaltres vam fer dies gravant i tal, veus, bateria, guitarres i tot això, i després ho van...
1: Baix també.
4: Bueno, sí, se pot dir que ho ha gravat ell, vull dir.
2: Sí, ho ha gravat ell.
4: Ha estat tècnic, ho
2: ha fet tot ell.
0: Vale. No,
2: estem molt agraïts, un beso.
0: Quan tu graves a Cateva, el complicat és dir, ara ja està acabat, això, perquè sempre pots dir, mano, ja tornaré demà cap vespre i gravaré altres màgiques que no m'acaba de fer, avui posar unes veus més aquí, és el que acaba passant, no?
2: De fet, mos posaves les cançons i mos deia, lots, això que trobau, i nosaltres obrien els ulls, s'ho escoltaven i deien, no sé, tu què trobes?
0: Sí, tio. Vale, quant de temes teniu gravats, més o menys, fins a la part d'aquest que heu tret? Teniu 4?
2: Aquests 4.
0: Vale, sí, és que hem vist per aquí, no et prendrà, que m'he guardat, però ja he escoltat les...
2: De fet, mos ha dit que no m'ho gravarà cap més, eh?
0: Ah, bueno, bé.
2: Ha suposat un esforç tremendo i no... Bueno. Ja, mos veurem d'apanyar altres.
0: I també heu fet una actuació en directe fins ara o com és això? Us volia anar un poc, teniu un caché astronòmic o què passa? Conta'm un poc sobre aquesta actuació, que va ser a Bont i quant i...
4: Bueno, van debutar fa pràcticament un any. Uh-huh. Van anar a la sala CC3 de l'O.
0: A CC3.
4: I, bueno, estem molt contents perquè van tenir bona resposta la gent. Imagino que hi havia una mica d'interès, no?, per, bueno, aquesta banda de l'O, així nova, sí, temes propis.
0: No sé on era jo que no vaig poder venir, però sí.
4: I ho celebram, que, bueno, que la gent demostrés aquest interès per sobretot això. Jo des d'aquí vull reivindicar la música un poc pròpia, no? que és aquesta faceta que molts artistes ja tenen mig perduda o abandonada. També tenim a tu, Pedro, que tens un projecte superinteressant teu. Sí, però vull dir que no ho hem de perdre, que és una...
1: Però tu saps, Pedro, que tant aquí a Menorca com el resto de l'estado, si fas temes propis ho tens molt més difícil que el resto de mortals que fan música. Sí, sí. Per exemple, aquí a Menorca, si ets un cantautor o ets un duo, un trio ja no sé què dir-te, surt massa car. Llavors, que contractin un grup que faci temes seus és bastant complicat.
0: Sí.
1: Nosaltres doncs nedam contracorrent perquè és l'únic que mos interessa fer. En el fons, el que volem és ser famosos, eh?
0: Però... Ser rics, sobretot, no? Rics i famosos. Famosos al final.
4: Som a junts.
1: Com us encalcin ses al·lotes pel carrer, aquestes coses.
2: Crec que aconseguirem antes amb una primitiva, però...
0: Seu està.
1: Però si fas temes propis, tu saps, és
0: sí,
1: és xungo,
0: sí, sí, sí, sí. Està complicat sempre i no hi ha una... N'hi ha una escena de grupos com fa, no sé, jo recordo sempre l'època de Power Trip, de quan va sortir Leon Manso, que estava als Puretones amb el primer disc vostre, quan hi havia Ciscos Moix, que era una poqueta que, bueno, que estava vora uns als altres, i eren 20 persones, hi havia un poquet de caliu, i això va haver un poquet, vull dir, en Music Box, per exemple, que està xerrant amb en Joe, sí que s'ha creat una mica d'escena allà, de grupos més potser més punkis que hi ha allà, que hi ha aquest, bueno, un xaval de loca, no me'n recordo el nom, aquesta gent que té, i allà, bueno, t'agradarà més o t'agradarà menys, que jo no és el que més m'agrada del món, però també m'agrada veure una laboratòria qualque vegada, i hòstia, doncs allà hi ha un rotllot allà de grupos punk, que està bastant bé.
1: Qualque grup blusero també hi ha.
0: Sí, el rotllo de Salta i Vaig estar també en concert de grupos bluseros allà, hi ha un poquet d'en Nacho i tal, els Foxy, sí. Bueno, jo què sé, és qüestió de fer, i que la gent que us agrada la música en directe, i és rock i tal, doncs ja no surtin tant, vull dir, això és primer, no? Vull dir, antes quan teníem 20 anys menys o 10 anys menys fins i tot, pues fa més ganes anar a veure què fan a CC3, a veure què fan a Sacalarre o a Jazzba, i ara ja pues mos fa més vessa, perquè si ja cap vespre estem cansats de...
1: Jo fa 20 anys em feia un poc de vessa.
0: Ja, però tot és incombustible, no? Bueno, a veure si a poc a poc també avui dia pues, hi ha els grups com Parlat, com Dàlia, com Ses Vistes Mongofa, que potser tampoc és l'estil que mos flipi a nosaltres, perquè no és superguitarrero, però bueno, fan coses xules i estan fent cosetes. És diferent, és tot super, super diferent, però bueno.
1: El Leo Manso ha gravat un disco.
0: Estem tots esperant a veure què passa. Sí, m'ha dit que com jo me passa una còpia adelantada, ja quedarà en Miquel i fem una birra i l'escoltam, bueno, quedat tot. tots. Però sí, sí, sí, anem evolucionant. Un concert, molt bé, vau rebentar la CCT, vau tocar aquests quatre temes així tres vegades o quatre per fer una hora i mitja, o com va anar?
1: No, no, no vam repetir.
0: Vau fer un sol de bateria molt llarg i...
1: No vam repetir un punyetero tema, no. Vam tocar, me penso que van ser 19 temes.
0: 19 temes teniu fets?
1: No, en tenim més.
4: No, tenim 20.
0: Me cago en Déu. Perdó.
4: En tenim dos.
1: O 17, en teníem.
4: Estaven xerrant que en tenim dos que no van fer aquell dia. O sigui, si ara faguessin un bol a la mà, encara en farien dos de nous.
0: Olé.
1: Una hora i mitja la tenim segur.
0: Olé. Pues a gravar amb els altres temes aquests. Vinga, va, que se'ns pot quedar amb els assajos i coses. Vull dir que, i qual situació en directe tenim ara per presentar aquest flamant single que heu tret o no? Teniu qualque cosa?
4: Previst, pot dir? Tenim algú previst?
1: Tenir, no. El que passa que hem ratllat, hem tirat la canya a diferents bandes i estem esperant respostes.
0: Vale. Bueno, doncs estarem atents a veure si... si us puc veure en directe. I, bueno, després xerrar amb vosaltres d'una coseta que us vull comentar, a veure si us fa gana jugar. Bueno, doncs poqueta cosa més, perquè jo què sé, sempre solem xerrar un pot de la carrera d'abans, però en Miquel el tenim supercobert i vosaltres ja vos pillaré d'altres bandes, que us vull pillar d'altres coses. No sé, qualque cosa més que digueu que afegir, qualque projecte nou que tingueu amb Fènix o alguna coseta que us faci ganes comentar, no sé, una poesia, un xiste, alguna cosa més?
1: Ui, no. El xiste no.
2: Miquel, el contra de catalans.
1: El xiste som jo el dels xistes i tots són contra catalans i no vull ferir susceptibilitats.
0: Si Catalunya no escolta ningú, i a Menorca tampoc, això no escolta ningú. No, presenteu-me un poc aquest altre tema que voleu escoltar, que es diu Jutjat, de què va la cosa, de què xerra, com...
4: Bueno,
0: com el presentaríeu? Si haguéssim de presentar en directe.
4: Particularment, el que té aquest tema és que va ser un part llarg, sí. Va costar, fins i tot hi va haver moments que van dir que potser desistiríem. Era el típic tema que cada ensai fèiem al repertori i després dèiem, vinga, anem a posar-nos en matèria nova i avançava molt lentament. I no ho veiem clar, i fins que, bueno, van anar fent de, i seguint el camí, van fer les passes. I al final, bueno, crec que ha quedat bastant... Sí. Allò que semblava que no, però vull dir, bastant coherent, no? Per dir-li, és un tema, vull dir, està... I tot d'una semblava una cosa super rara i, bueno, i és un tema així... És un, que li dirien, un mig temps, no? Així de ritme en blues pur, que t'agrada tu, Miquel. Jo, tot d'una, quan no tenia títol, anàvem a fer-se les Rollins, anàvem a repassar les Rollins. Però, bueno, he tingut uns quantes d'aquestes, un par de Rollins.
2: Amb allò que deies tu de si és petits que fèieu darrere com es diu, un trabalengües, allò que fèieu voltros de...
4: Sí, un tirallongues.
6: Espinal,
2: espinal, era molt catxot d'ho veig. No,
6: la cosa que empraves de mestre amb els fills petits.
4: Ai, no
6: per vocalitzar o alguna cosa.
0: Mira si fa estona.
6: Sí, no fa estona. Va ser
2: tu no te'n recordes, que... Miquel? Sí, era molt catxot. Dieu, vinga, es podia anar... Era un trabalengües, fèieu.
6: El complicat va ser els que tenien parts, però no es aconseguien...
4: Ja, sí, com que no tenien sa lletra, vols
6: sí,
4: dir.
6: Sí, i no es aconseguien lligar uns amb
4: no sé
6: trossos amb trossos.
1: Sí, això va ser complicat. La culpa és meva.
4: No, però no, sí, vale, sí, ja sé com vols dir, això.
2: Va, en Miquel enreda bastant en treure les lletres, eh? Normalment la música està feta. No sé què fa tothom, si fa primer les veus i després la música. Nosaltres feim la música primer i després les veus.
0: Després esperau que en Miquel...
1: No, jo faig una melodia i després intento posar una lletra un poc coherent i que ratlli d'algú amb una mica de sentiments i...
4: Interessant, i sí.
0: No.
1: Res de te quiero, te adoro, te compro un loro, això no.
0: No, i bones lletres que fas, Miquel.
1: No, bones no, però que intento...
0: Bones, t'ho dic jo, que som escrit i musical.
1: Intento explicar alguna
0: cosa. Molt bé, doncs anem a veure què expliques amb aquest jutjat, amb aquest tema de cocció lenta, i res, gràcies, Fènix, espero veure-vos en directe prest, a veure si ho aconseguim, vale? Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, gràcies i a tothom que està parant sorè, doncs també.

0: was your name?
1: Samantha.
0: Oh, Samantha. Do you dance with me? Sky.

0: seguit una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.
1: No em puc despedir de tu perquè visc amagat. No m'ho perdonaré mai, em sap greu, Bernat. Tot està exactament com ho vas deixar. L'estelit està fet d'ahir, però no hi ha un demà.

0: Radio Far. Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
1: Si fer calç era feina d'homes, emprar sa calç per fer morters i revestiments era feina d'homes, sa feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fes pa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils s'allogaven altres dones, altres cases, per anar a encalar. I així s'atraien un sobresol que pues, ajudava l'economia familiar. Era una feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Pep Taverner, emblanquinador d'ofici.
2: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
3: I ma mare anava a fer feina d'emblancar, emblancar mig poble de Ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de Ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tots que donava el seu aire, sí.
2: Jo no sé, en els pobles supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calça Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, sal de cocó.

La sal és una substància que es troba dissolta a l'aigua de la mar. Amb l'arribada de la calor, l'aigua acumulada en llocs poc profunds s'evapora intensament i la sal acaba cristal·litzant. La sal ha estat històricament molt important. Sense neveres, servia per conservar els aliments durant més temps. També és un gran potenciador de gust i per aquest motiu segueix molt present a la nostra cuina. Actualment, la sal es produeix a les salines que hi ha de vora la mar. Però antigament, a Menorca i altres llocs de les Balears, s'obtenia dels cocons, unes petites cavitats naturals que trobam a la penya viva del litoral, principalment en el migjorn de Menorca, a les zones de poca altura. Avui en dia encara hi ha gent que manté la tradició i replega aquesta sal per autoconsum. Una activitat que ha estat declarada Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca. Després dels temporals, els cocons queden plens d'aigua. A finals de juny podem fer les primeres cuides de sal de cocó i se'n poden seguir fent durant els mesos de juliol i agost, abans que arribin les primeres pluges. Amb un triador podran recollir la sal que queda a la superfície. No convé agafar la sal dels fons ni gratar el cocó amb les mans o amb objectes sòlids, ja que es poden posar en suspensió els sediments o restes que hi hagi en els fons. Qui recull sal de cocó sol anar a paratges naturals en fora de zones urbanes, on l'activitat humana no interfereix en el procés natural de cristal·lització. Una volta en recuit la sal, la deixem assecar un temps i ja la podrem emprar. Per exemple, per posar damunt la carn, el peix o les verdures. Recordeu, però, que no n'hem de consumir en excés. Bé, la pròxima vegada que passegeu per de vora la mar i vegeu un cocó ple d'aigua, penseu que amb el temps hi podran néixer cristalls de sal. Un petit miracle que la mar, el sol i el vent, repeteixen cada estiu a les nostres coses.